S'acaba aquí la missa Jubilus Sacer, composta per l'austríac Josef Balthasar Hochreiter l'any 1731. Hem sentit Alois Milbacher, veu blanca, Markus Forster, contratenor, Markus Meisenberger, tenor, i Gerhard Kende, baix, amb els petits cantors de Sant Florian i el conjunt Ars Antiqua Àustria, sota la direcció de Gunnar Letzbor. És un enregistrament de l'any 2011.

0: Catalunya Música.
1: Sentim ara l'Orquestra de Filadèlfia dirigida per Riccardo Muti interpretant la Simfonia número 1 en do menor, opus 68, de Johannes Brahms.

0: És el cicle de 20 peces per a piano Visions Fugitives, opus 22, de Sergei Prokofiev. Ens acompanyava el pianista Michel Berhoff en un enregistrament de l'any 1988.
1: Nocturn.
0: A Catalunya Música podrem sentir ara un enregistrament històric de l'any 1946 en què el cor de la BBC i la Filharmonia Orchestra, amb William Primrose a viola i sota la direcció d'Adrian Boult, ens ofereixen la suite Flos Campi per a viola, cor i orquestra, obra composta per Raphoan Williams l'any 1925.

0: Un enregistrament històric de l'any 1946 en què William Primrose viola el cor de la BBC i la Filharmonia Orchestra sota la direcció d'Adrian Boult ens oferien la suite Flos Campi per a viola, cor i orquestra de Ralph Vaughan Williams.
1: Catalunya Música.

Continuarem amb el concert per piano i orquestra número de catàleg 146 de Francis Poulenc. El sentim interpretat pel pianista Pascal Roger i la Filharmonia Orquestra dirigida per Charles Dutoit.

0: El pianista Pascal Roger i la Filharmonia Orquestra, dirigida per Charles Dutoit, eren els intèrprets del concert per piano i orquestra número de catàleg 146 de Francis Poulenc.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Ens situem ara en ple barroc alemany per sentir música de Johann Rosenmüller, en concret el Miserere per a veus i conjunt instrumental que ens ofereix la Capella Ducale i el conjunt música Fiata de Colònia. Dirigeix Roland Wilson.

Johann Rosenmüller és l'autor d'aquest Miserere que acabem de sentir interpretat per la Capella Ducale i el conjunt música fiata de Colònia. Dirigia Roland Wilson.

0: Catalunya Música.
1: La nostra selecció continua amb música de cambra, concretament amb la companyia del Quartet Artemis, que ens interpreta el quartet de corda número 14, La mort i la donzella, Deutsch 810, de Franz Schubert.

0: Catalunya Música.
1: Ens situem ara en el primer barroc alemany per sentir un cicle de cantates de Dietrich Buxtehude titulat Membre Jesu Nostri, un cicle compost l'any 1680 i que consta de 7 cantates dedicades a Gustav Düben, mestre de capella del rei de Suècia. Les cantates que sentirem són les següents: Ad Pedes, Ad Genua, Ad Manus, Ad Latus, Ad Pectus, Ad Cor i Ad Faciem. Ens acompanyaran Siri Caroline Thornhill i Dorothee Wolgemuth, sopranos, Patrick van den Gotem, contratenor, Jörg Dürrmüller, tenor, i Klaus Mertens, baix, amb el cor i l'orquestra barroca d'Amsterdam sota la direcció de Ton Koopman. Un enregistrament de l'any 2011 per aquest cicle de cantates Membre Jesu Nostri de Dietrich Buxtehude.

0: S'acaba aquí el cicle de cantates Membre Jesu Nostri de Dietrich Buxtehude, una obra de l'any 1680 que hem sentit en la interpretació de Siri Caroline Thornhill i Dorothee Wolgemuth, sopranos, Patrick van den Gotem, contratenor, Jörg Dürrmüller, tenor, i Klaus Mertens, baix, amb el cor i l'orquestra barroca d'Amsterdam sota la direcció de Ton Koopman.
1: Catalunya Música.
0: Continuem la nostra programació ara sentint la Sinfonietta per a corda opus 52 d'Albert Roussel. Ens acompanyem

0: Fins aquí la Sinfonietta per a corda opus 52 d'Albert Roussel. Ens acompanyava l'Orquestra Simfònica del Quebec, dirigida per Pascal Verrot.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
3: Els economistes reclamen que...
2: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
4: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
2: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Tot a punt, ja sabeu, cada matí banda sonora per viure més tranquils, respirar millor i, en definitiva, gaudir d'algunes de les millors músiques que s'han escrit a la història de la música. Sempre començant amb alguna reflexió, amb alguna pregunta, a vegades són curiositats. Per exemple, sabeu com va ser el debut de Händel en el món de l'òpera? Händel va ser un home que es va fer molt famós, especialment a Londres, gràcies a les seves òperes, tot i que al final van acabar fracassant. Però quan va començar tot això? Händel, de fet, va néixer a una població a Saxònia, la població de Halle. Avui potser us ressonarà pel seu aeroport compartit amb la ciutat de Leipzig, però en qualsevol cas era una ciutat prominent on, vaja, en el moment en què va néixer Händel, a finals del segle XVII, doncs hi havia una mena de renaixença econòmica després del que havien sigut durant la primera meitat les guerres de les batalles o guerres de la guerra dels 30 anys, una guerra que va enfrontar catòlics i protestants, ja sabeu. Doncs bé, resulta que Händel va néixer allà, el seu pare era barber cirurgià, una família, per tant, de classe mitja de l'època, ell era el petit d'un grapat de germans, de fet el pare havia quedat vidu i la mare i el pare es va tornar a casar amb una noia bastant més jove, que és la mare de Händel. Bé, a partir d'aquí serà quan Händel veurà com el seu pare morirà aviat i aleshores ell, en lloc d'anar-se'n a la universitat, que de fet era la voluntat del pare, va decantar-se per la música. I d'aquesta manera va decidir marxar de Halle i anar-se'n a la ciutat d'Hamburg perquè va saber que s'hi buscaven músics. Händel, en aquella etapa juvenil, resulta que tocava diversos instruments. Sabem que tocava l'oboè en una banda d'oboès de Halle. Sabem que tocava l'orgue perquè l'havia pres amb l'organista de l'església de la

Amb aquesta obertura a la francesa no només comença l'òpera Almira de Händel, sinó que és l'obertura que va encetar la dedicació a l'òpera del compositor alemany. Això va ser a Hamburg el dia 8 de gener de l'any 1705, al teatre que estava a la plaça de Gänsemarkt, el mercat dels gansos, una plaça que encara existeix a dia d'avui. I el teatre d'òpera, de fet, és molt proper a on era l'original. Vet aquí, doncs, que Händel poc s'ho podia imaginar, que aquesta òpera marcaria el que seria una fita a la seva vida. Ell va tenir com a referents el compositor que en aquells moments marcava la pauta de la moda a Hamburg, Reinhard Kaiser, i al costat de Händel hi havia altres compositors, com Johann Mattheson, que també anaven estrenant òperes en paral·lel en aquell teatre que va ser, de fet, el primer teatre d'Alemanya. Potser una de les singularitats més grans de l'òpera d'Hamburg

i que encara avui pot cridar l'atenció, és que, com que a Hamburg, al nord d'Alemanya, hi arribaven influències des d'Itàlia, des de França, etc., doncs allà es va barrejar una mica tot plegat, i en aquestes òperes hamburgueses hi podem sentir àries en italià, àries en alemany i fins i tot molta música de dansa a l'estil francès. Fixeu-vos, una de les àries que Händel va incloure en italià a l'òpera Almira és aquesta, Geloso Tormento.

0: La soprano hongaresa Emeke Barat al costat del Boston Early Music Festival Orquestra, dirigida pel llautista Paul Odet, ens han interpretat aquesta preciosa ària de l'acte primer de l'òpera Almira, una ària en italià, com heu pogut sentir, Geloso Tormento, una ària inserida en aquesta òpera Almira, la primera amb la que va debutar Händel com a compositor d'òperes el gener de l'any 1705 al Teatre de la Gänse Market, la plaça del Mercat dels Gansos de la ciutat d'Hamburg. És el primer teatre d'òpera d'Alemanya inaugurat a meitats del segle XVII. Doncs bé, amb aquest petit viatge sonor que ens ha portat cap al nord d'Alemanya, cap a la zona nord del riu Elba, ja podem deixar cantar el gall.
1: El primer temps.
0: I just el primer temps, pensant si en la ciutat d'Hamburg a dia d'avui les temperatures probablement són força més fresques que les que estem gaudint aquí. Però vaja, en qualsevol cas, després de sentir aquesta ària de Händel, d'un Händel joveníssim, perquè l'any 1705 encara no havia fet ni els 20 anys, en tenia 19. De cop se'ns ha acudit, i si ens passegem per una selecció d'àries no gaire conegudes de Händel, a veure què passa. Avui ens regalem una selecció operística de la mà de Händel que tingui com a argument, com a leitmotiv, com a element comú, que no siguin gaire conegudes. Clar que aquí també hi ha una percepció una mica subjectiva, perquè si sou grans coneixedors de Händel, probablement les coneixereu, si no totes, gairebé. Però si no sou particularment fans de Händel, és probable que avui destapem una veritable caixa de bombons. Bé, Händel, quan va sortir d'Hamburg, va ser per anar-se'n cap a Itàlia. Va començar per Florència, després cap a Roma, o alguna estada puntual a Nàpols, i després va acabar sortint des de Roma per Venècia. I a Venècia, sí, efectivament, la Venècia de Vivaldi, la Venècia d'Albinoni, la Venècia dels germans Marcello. En aquella Venècia no sabem si Händel va arribar a interactuar amb tots aquests compositors venecians. A finals de l'any 1709 hi estrenava l'òpera Agrippina, i d'aquesta òpera sentirem l'ària Voi che udite il mio lamento.

Una ària de lament que apareix a l'acte segon de l'òpera Agripina, l'òpera que va estrenar just el dia 26 de desembre de l'any 1709 en el Teatre Giovanni Crisostomo de Venècia, Georg Friedrich Händel. Aquesta Agripina, hem pogut sentir l'ària Voi che udite il mio lamento. Vosaltres que escolteu el meu lament. La contralt era Nathalie Stutzmann al costat del conjunt Orfeu 55 que dirigeix ella mateixa. Bé, i després de l'òpera Agripina, Händel va sortir de Venècia, va estar treballant un temps al servei de l'elector de Hannover, però el mateix elector va enviar a Händel a Anglaterra a saludar la seva cosina, la reina Anna, l'última de les reines de la dinastia Stuart. I vet aquí, doncs, que la reina Anna va facilitar que Händel pogués, vaja, debutar com a compositor en el Queen's Theatre. Ràpidament l'empresari el va contractar, Händel li va oferir d'escriure una òpera en el més pur estil italià, acabava d'arribar d'Itàlia, feia amb prou feines encara no 2 anys, i per tant tenia un coneixement directe de com es feien les òperes a Itàlia, i Händel li va oferir a l'empresari, i així va ser com va sorgir l'òpera Rinaldo. És cert que Händel va fer una mica de trampa, i moltes de les àries de l'òpera Rinaldo eren passatges musicals reciclats de motets i altres obres escrites prèviament a Itàlia. Però vaja, el públic londinenc ni se'n va assabentar, i avui ens ha quedat una òpera rodona, preciosa, espectacular, on, entre les àries potser no tan habituals, hi trobem Scherzando sul tuo volto.

Aquest era el dueto preciós de l'òpera Rinaldo, potser no tan habitual, aquest Scherzando sul tuo volto. Així doncs, hem pogut sentir-ne la interpretació de Suzy LeBlanc, soprano canadenca, al costat del contratenor Daniel Taylor i l'orquestra barroca Arion, dirigits per Stephen Stubbs. La música de Handel. Rinaldo va ser el debut de Handel a Londres, un superèxit, va agradar moltíssim, a més hi havia algun cantant italià que ja havia viatjat cap a Londres i, per tant, l'empresari va poder aprofitar la coincidència de cantants italians autèntics amb la presència de Handel, i això va contribuir a l'èxit d'aquesta òpera que s'estrenava en el Queen's Theatre de Haymarket, al barri de Haymarket, a Londres, el 24 de febrer de 1711. Entre altres, hi havia un parell de castrats, Niccolò Grimaldi, conegut com Nicolino, i Valentino Urbani. Bé, encara no un any i mig més tard, el novembre de 1712, en el mateix teatre, Handel estrenava la seva següent òpera londinenca, Il Pastor Fido. Aquest títol segur que ja us porta al cap la figura de l'escriptor italià Giovanni Battista Guarini, que havia estat treballant en el seu moment a la cort de Màntua. Doncs bé, a partir del Pastor Fido de Guarini es va construir el libretto d'aquesta òpera, i de aquesta òpera tot seguit en sentirem una de les àries de l'acte segon, Sento brillar nel cent.

Avui àries no tan conegudes, però igualment precioses, de Georg Friedrich Händel. Aquesta era de l'òpera Il Pastor Fido. És la segona òpera que Händel estrenava a Londres després de Rinaldo, inspirada en la història de Guarini, del poeta Guarini. Bé, una història de caràcter bucòlic, mitològic, de la qual hem pogut sentir aquesta ària Sento brillar nel cen. Apareix a l'acte segon i l'hem sentit en la veu del contratenor argentí Franco Fagioli al costat del conjunt Il Pomodoro, dirigits per Zéfira Balova. La música de Händel avui, protagonista del primer temps de Catalunya Música. Va, i anem resseguint. Després d'Il Pastor Fido, que s'estrenava el novembre de 1712, Händel no es va esperar tant, i el gener de 1713, és a dir, que amb prou feines 2 mesos, estrenava ja l'òpera

per a Teseo. Teseo és una òpera peculiar perquè està dividida en 5 actes. És com si de cop Händel hagués agafat el model francès i l'hagués com adaptat a l'italià. I no només això, sinó que a més hi ha en l'òpera, en la producció original, un ús d'efectes escènics de maquinària teatral que també era una cosa molt típica dels francesos. Per tant, diguem que respira al darrere de la història i de l'estructura una certa influència francesa que s'atura de cop quan, vaja, observem les àries. Händel, que havia estat gairebé 4 anys a Itàlia, aquí sí que no perdona, i les àries són del més pur estil italià, però, ja sabeu, passat per la genialitat de Händel. Va, quina ària no és gaire habitual de l'òpera Teseo, que de fet tampoc és una òpera massa habitual? Nosaltres hem triat Ira, Sdegni e Furore o Stringeron el Sen.

Era un tast, o stringeron el sen, de l'acte segon de l'òpera Teseo, un tast de l'òpera Teseo en la veu de Joyce Di Donato al costat de l'Etanon Líric, dirigits per Christophe Rousset. Música de Händel. Aquest cop era l'òpera Teseo, la tercera que estrena a Londres l'any 1713. I, de fet, poc després serà quan estrenarà. Ja veieu que Händel anava absolutament deixat anar escrivint òperes a la italiana. Veia que el tema funcionava i els empresaris tampoc li posaven fre. La següent va ser l'òpera Silla, que també la va escriure el 1713. Narra la història del dictador romà Luci Corneli Silla, molta d'aquesta música d'una òpera de petit format. Després Händel, arran de la poca repercussió que va tenir, la va reaprofitar a l'òpera següent, a Medici di Gaula, però nosaltres ens quedem ara en aquesta òpera menor de Händel, Silla. D'aquí novament sentirem una d'aquelles àries poc habituals, però ja veieu que molt gustoses. Senti, bell ídol mio.

Deliciosa, no podia ser més. Natalie Stutzman, contralt, l'hem sentit a part de cantant amb la seva veu característica de contralt greu, també dirigint el seu conjunt, Orfeu 55, l'àrea Senti, bel ídol mio. Pertany a l'acte primer de l'òpera Silla de Händel, una de les òperes dels primers anys de Händel a Londres. Aquesta va passar més desapercebuda. Per contra, la que estrenaria després, el 1715, el 25 de maig, al Teatre de Haymarket, va tenir molta més transcendència. Amadigi di Gaula, una tragèdia basada en un text d'André Cardinal de Touche i d'Antoine Udard de la Motte. Una òpera, però, cantada en italià, està clar. Sabem que va tenir un èxit tan gran que, com a mínim, es van fer ben bé 17 representacions, si no més, perquè aquestes són les que s'han pogut documentar. Va ser un èxit d'allò impressionant, va retrobar una mica el Händel exitós de la primera òpera londinenca, Rinaldo, i en aquesta òpera, Amadigi di Gaula, novament Händel hi aprofita material anterior, però vaja, repetim que tampoc ens preocupa excessivament, perquè no deixa de ser material propi, no és plagi, ell s'autoplagia, per tant, es considera que és una cosa lícita. Una de les àries, potser no gaire coneguda, però que s'ho val, com totes les que us estem proposant avui al primer temps, és l'ària de l'acte primer, Agitato il cor mi sento.

Era un'ària contundent, agitato il cor mi sento, una ària agitada, podríem dir, fent una mica de redundància amb el títol, d'aquesta ària de l'acte primer de l'òpera Amadigi di Gaula, òpera molt exitosa en el seu moment i que hem pogut sentir en aquesta extraordinària versió del contratenor català Xavier Sabata, al costat d'Il Pomodoro, dirigits per Riccardo Minasi. Una òpera que va tenir molt èxit i que aquest èxit es va mantenir durant ben bé 3 anys, que es va continuar representant, el 1715 quan s'estrena el 16 i el 17. I vet aquí que aleshores és quan Händel va anar a passar una temporada a casa del duc de Chandos, i va ser justament en aquesta casa on probablement es va gestar la creació de la que havia de ser, a partir de 1720, la temporada d'òpera de Händel, la Royal Academy of Music. Compte amb aquest nom perquè pot generar una mica de confusió. En aquell moment es va fer servir per la temporada que Händel va organitzar a Londres, i ja al segle XIX, quan ja feia molt temps que Händel havia traspassat, va ser el nom que se li va posar en el Conservatori Superior de Música de Londres. Per tant, quan es parla de la Royal Academy of Music, sempre cal tenir clar si és la temporada d'òpera de Händel durant la primera meitat del segle XVIII o el nom que encara a dia d'avui rep el Conservatori Superior de Música de Londres. Bé, el 1720, Händel inaugura aquesta nova temporada d'òpera recolzat per alguns membres de l'aristocràcia britànica, i Händel va voler assegurar el tret de sortida amb l'estrena el 27 d'abril de 1720 amb l'òpera Radamisto. D'aquesta òpera us en proposem un duet.

Sandrín Pió, soprano, Sara Mingardo, contralt i el concerto italiano que dirigeix el clavecinista italià Rinaldo Alessandrini, ens han interpretat aquest duetto de l'acte tercer de l'òpera Tamerlano, Vive in te, música de Händel. És l'òpera que va inaugurar la Royal Academy of Music, la temporada d'òpera de Händel. A partir de 1720, els primers anys, sobretot fins al 1728, els èxits es anaven amuntegant. De fet, aquella temporada d'òpera, Händel no estava sol. Hi havia altres compositors que també estrenaven òperes en aquella mateixa temporada, majoritàriament italians i potser no tan coneguts. Un es deia Giovanni Bononcini, aquest encara és prou conegut, però, per exemple, un altre, Filippo Amadei, no era tan conegut. Però vaja, les òperes d'aquests autors i algun altre anaven sovintejant la Royal Academy. I el 1721, el 15 d'abril, es va sorgir la possibilitat de fer allò que els italians en deien un pasticcio, és a dir, una òpera coescrita entre diversos autors, o encara més senzill, òperes a Itàlia es feien forjades a partir d'àries de diferents compositors. En aquí va ser un pacte a tres. L'acte primer el va escriure Filippo Amadei, el segon Giovanni Bononcini i el tercer, sense cap mena de dubte, el més exitós, el va escriure Georg Friedrich Händel. Ens referim a l'òpera Muzio Scevola. Aquesta òpera narra la llegenda precisament d'aquest soldat romà, Muzio Scevola, i la seva valentia davant del rei etrusc Porsenna. Aquesta òpera s'estrenava el 15 d'abril de 1721 i de l'òbviament acte tercer sentirem el recitatiu i ària Io d'altro regno, dimmi crudele amore.

Era la mezzosoprano Anne Hallenberg qui ens interpretava aquesta ària Dimmi crudele amore, òbviament de l'acte tercer de l'òpera Muzio Scevola, de Händel. Diem òbviament perquè els altres dos actes no els va escriure Händel, va ser una col·laboració entre els compositors que treballaven en la Royal Academy of Music, Filippo Amadei i Giovanni Bononcini, al costat de Händel. Vet aquí, doncs, aquesta ària de l'acte tercer, que és el que va escriure Händel, i ja a l'època és el que va tenir més èxit. Les òperes van continuar a la Royal Academy, i així, doncs, d'aquesta manera arribem al 1723, quan Händel estrena Ottone, re di Germania. S'estrenava el 12 de gener del 1723, en el que ara ja s'anomenava King's Theatre, quan va morir la reina Anna i va passar a governar el rei Jordi I. Aleshores, aquest teatre, situat al barri de Haymarket, va passar de dir-se, òbviament, Queen's Theatre a King's Theatre. Aquí també, en aquesta òpera, Ottone va ser quan va debutar una soprano italiana

de gran renom i que, a més, el renom com a gran cantant competia amb la fama que tenia de tenir mal caràcter. Però, vaja, era una dona que magnetitzava el públic i va ser una de les grans divas del moment. Ens referim a Francesca Cuzzoni, amb qui Händel ja als primers assajos va començar a tenir-hi problemes, però vaja, la va mantenir tant com va poder. Aquí sentirem un dels fragments d'aquesta òpera, un dels duetti, No té cara.

0: Aquest era el duet que us hem proposat de l'òpera Ottone, aquesta òpera que en l'acte segon hi apareix aquest No té cara que ens interpretaven Rosemarie Joshua, soprano, Sarah Connolly, mezzo-soprano, i el conjunt d'English Concert dirigits per Harry Bickett. És així, amb aquest duet de l'acte segon de l'òpera Ottone, que avui completem un recorregut que us hem proposat amb una excusa ben simple. Àries o duets no tan coneguts de Handel. Així anem picant pedra i descobrint petites meravelles, una veritable caixa de bombons, la que us hem proposat aquest matí al Primer Temps.
1: El Primer Temps.
0: No fa gaire vam veure anunciat un disc que es deia Paral·lel 48 Nord. Caldara, des de Venècia fins a Viena. El compositor venecià Antonio Caldara, us hem de confessar que li tenim un efecte especial. No oblideu que va estar a Barcelona arran del casament de l'arxiduc Carles amb la seva dona el 2 d'agost. Bé, el casament havia estat el dia abans, el 1 d'agost de 1708 a Santa Maria del Mar de Barcelona. Bé, aleshores, a partir d'aquí, cada vegada que apareix un disc amb música de Caldara, ens hi fixem una mica més. I va aparèixer aquest disc per la firma discogràfica Alfa Clàssic ja fa un temps, i la idea és que el grup que l'interpreta és un grup que es diu The Banshees, que el dirigeix Emmanuel Arakelian. En la mitologia celta, la Banshee és una missatgera entre mons. Els quatre músics que integren el grup The Banshees es van unir al voltant d'aquesta figura amb l'objectiu d'utilitzar la música com a vehicle de connexió entre el món exterior i el món interior. Pel seu primer àlbum, els quatre membres, Roxana Rastegar, Yaore Talibart, violins, Susan Wolf, violoncel, i Luis Acabó, clavecí, van decidir explorar les connexions estètiques entre Venècia i Viena a través de la figura d'Antonio Caldara. I vet aquí que el paral·lel 48 Nord va ser on es va establir Antonio Caldara al final d'un viatge que havia començat molt més al sud. Primer a Venècia, després a Roma, passant per Barcelona i que després acabaria a la ciutat de Viena, per on passa aquest paral·lel. Aquest paral·lel passa per ciutats com Friburg de Brisgòvia, Alemanya, també pel sud de Múnich, passa per Viena, passa per Bratislava i altres poblacions d'altres països, està clar. Una idea original. Per tant, quina música no hi pot faltar en aquest CD del grup The Banshees? Òbviament, una de les sonates a trio de joventut d'Antonio Caldara.

0: Aquestes sonates a trio d'Antonio Caldara, com aquesta opus 1 número 5 que estem sentint en mi menor, interpretada pel grup de Banshees, no sabem si ens agraden més els moviments ràpids amb aquella mica de contrapunt, o aquests moviments lents amb aquestes dissonàncies que van fent de pas als violins, que van col·lisionant, creant una sensació de tensió i de bellesa. Uau, que ens fa sospirar. I així, sospirant, és com acabem avui el primer temps. I tornarem demà, com sempre, ben d'hora, ben d'hora. I com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

Hi ha dies en què sembla que fins i tot les coses més petites, les que fem habitualment, sense gairebé ni pensar-hi, es tornin exigents, que costi tirar endavant, per cansament, per ànims, per l'entorn que ens envolta. Però, clar, el moviment no s'atura i ens trobem allà intentant conduir el dia de la millor manera possible amb un desgast d'energia que déu-n'hi-do. L'avantatge és que sabem que aquests dies arriben, però que tard o d'hora n'arriben d'altres i que fins i tot dins aquests dies d'exigència hi ha experiències que, ni que sigui un moment, ens ho fan una mica més fàcil. Estiguem atents, doncs, acompanyem-nos de bellesa i de calma tant com puguem i carreguem la bateria, que la ruta segur serà més amable. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és dimecres 7 d'octubre. Comença una nova edició de Tots els matins del món. I bé, aquí ho tenim tot a punt. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat, l'Esther Pinar. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Doncs bé, tenim això, un programa de 3 horetes per davant, i si de cas fem una mica de resum a veure què és el que ens espera.
2: Molta música, com sempre, en aquestes 3 hores, i en aquesta primera hora concretament serà quan farem una nova immersió en l'àlbum de la setmana, aquest disc que ens acompanya des de dilluns i que anem descobrint una mica cada dia. Uh-huh. És un àlbum que uneix poesia i música, perquè es tracta del poema Piedra de Sol, del poeta mexicà Octavio Paz, que ha musicat el compositor britànic Jovi Talbot.
1: Déu-n'hi-do aquest disc, d'entrada, ja fa un parell de dies que ens acompanya. Uh-huh. I aquesta sensació d'amplitud, de profunditat que carrega aquesta obra, i que, bé, ja ho descobrireu ara, a 2/4, més o menys.
2: Doncs sí, una mica més ho descobrirem. Realment és un text molt profund, eh? L'interpreta el cor estatunidenc Conspirare, dirigit pel seu fundador Craig Hella Johnson. I arribarem a les 9 amb la Lourdes García, que aquesta temporada la dedica a acostar-nos la vida coral dels diferents municipis de Catalunya. I ja sabeu que si voleu que vingui a casa vostra, al vostre poble, a la vostra ciutat, només ho heu de dir.
1: Sí, i tant, escriviu-nos un WhatsApp, contacteu-nos a través del 627 480 116, 627 480 116, o bé escriviu-nos un correu electrònic, totsesmatinsdelmon@catmusica.cat. I aquesta vida coral itinerant, potser, arriba allà on us trobeu.
2: Exacte. A la segona hora, més música, fins a 9:45 de 10 aproximadament, quan conversarem amb Alejandra Villalobos Cortés i Estela Córcoles López, dues de les membres integrants del quartet de flautes Neuma, que el 18 d'octubre, és a dir, d'aquí ben poc, debutarà en el festival Mixtour, festival de nova creació sonora de Barcelona. Uh-huh. A la tercera hora, més música, fins a arribar al moment en què arribarà també Miquel Massana amb la seva secció Verd de Pi, Blau de Mar.
1: Verd de Pi, Blau de Mar, que avui jo diria que s'entretindrà amb un compositor que, bé, d'aquells que potser no coneixem tant com hauríem de conèixer, vaja, d'aquests que ens queda a prop però no coneixem prou.
2: Per això hi ha en Miquel Massana,
1: perquè per fer aquest tipus de coses. Molt bé, doncs gràcies, Esther, per aquest resum. Ja sabeu que tenim durant aquestes 3 horetes. I avui la peça de les 8 ens porta a un espai, com dèiem, doncs, desconegut, potser més del compte, al que accedim per una porta misteriosa i que augura tresors. És una de les peces per corn anglès i piano de la francesa Clémence de Granval. Música, per tant, de finals del XIX, que ens fa connectar amb el so d'aquest instrument, el corn anglès, potser no tan habitual com voldríem, però que és absolutament expressiu. El sentim a les mans d'Alexandre Gatte, amb Theo Fuchsrede al piano, amb aquest lament.

0: Catalunya Música.
1: La FAC presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
2: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
1: Entrades ja a la venda.
3: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.

El quartet Chiaroscuro acaba de publicar àlbum, el segell Bis, i està dedicat íntegrament a la música de Beethoven, perquè sí, tants els cops que l'haguem sentida, hi ha músiques que demanen tornar-hi amb una nova visió, des d'una altra perspectiva, o simplement per descobrir com funcionen a través de mans diferents. Això era el primer moviment Allegro con Brio del seu quartet de corda número 11, conegut com a Seriós. I de Beethoven, doncs, a Bach, que els grans noms del cànon clàssic també tenen el seu espai en aquestes seleccions. Sentim la versió que acaba de publicar Viking Urolafsson del seu preludi en re major, número de catàleg 925.

Música del Renaixement, en concret de l'Escola Francoflamenca, d'Antoine Busnois, Amour, Amour, una cançó tota fluidesa que aquí interpretava un duet de llaüts, Carl Ernst Schroeder i Crawford Young. I parlant de cançons i melodies, saltem al segle XX per acostar-nos al repertori d'Erich Wolfgang Korngold, un nom lligat al cinema de l'era daurada de Hollywood a través de les seves bandes sonores, però també autor d'altres propostes diferents, com aquesta que tenim a punt, Die Stumme Serenade, una comèdia musical on s'inclou aquesta cançó, Light vom Glück, que sentim amb Sarah Wegener i la Holst Sinfonieta dirigida per Klaus Simon.

I de l'escenari de Cornwall de mitjans del segle XX, doncs hem passat al de Purcell, a l'Anglaterra de finals del segle XVII. Així sonava l'obertura i el rondó d'Abdelazar, un fragment que ha acabat conreant per si mateix popularitat més enllà de l'obra que pertany. I la versió, doncs, la d'un dels grups pioners en l'àmbit de l'antiga, com és l'Acadèmia de Música Antiga, dirigida per Christopher Hogwood. I ara, doncs, una peça per explorar espais intermedis entre llum i foscor. Es titula Penumbra i la signa Marta Cascales Alimbau.

Avui hem obert el programa parlant de com fer-nos els dies una mica més amables i trobo que amb aquesta peça funciona prou bé. Era l'Andante Espressivo, el primer dels dos interludis de Jacques Ibert, un arranjament però per flauta, viola i arpa que interpretaven Anne-Helene Lennarts, Timothy Ridu i Adam Walker en una gravació d'aquest mateix 2026.

Caca, som de ple en l'àlbum de la setmana, aquest disc del segell independent Diviner Records, dedicat a un dels grans poemes del mexicà Octavio Paz, titulat Piedra de Sol. Un poema que va

0: Exactament. El 2027 farà 70 anys que es va publicar aquest poema, que agafa com a referència la pedra del calendari asteca i construeix un univers en què la història i el mite, la realitat i el somni, la solitud i l'amor es troben i es confonen. Els seus 584 versos formen una estructura circular que, quan arriba al final, retorna al punt de partida.
1: I clar, aquesta estructura circular és precisament un dels grans reptes que Talbot trasllada al llenguatge musical.
0: Jovi Talbot, amb una trajectòria que s'estén des de les sales de concert fins als escenaris de ballet i les pantalles de cinema, va seleccionar les seccions que va considerar més adequades per a un gran conjunt vocal, aproximadament 2/3 del total del poema. I va bastir una estructura musical d'un sol moviment i 70 minuts de durada que reflecteix el recorregut narratiu d'aquest poema, des d'una visió extàtica de la creació, passant per una profunda desesperació emocional, fins a la joia de la salvació i la il·luminació finals. I per donar vida a aquest univers tan immens que planteja el poema, Talbot juga amb una gran varietat de sons i de combinacions de veus, i trobem moments en què les veus es barregen i creen ritmes molt complexos, però també fragments en què només sentim una veu sola i d'altres en què el conjunt de les veus crea grans masses sonores que evoquen algunes de les imatges més inquietants del poema.
1: I hi ha un instrument, a més, Esther, que té un paper molt important al llarg de l'obra.
0: Així és, la marimba. La seva sonoritat acompanya les veus, marca el ritme i dona a la música un color molt particular, gairebé d'un altre món. Aquest joc de timbres i veus contribueix a crear un paisatge sonor molt ric que ens permet endinsar-nos en les imatges i les emocions d'aquest poema. Recordem que qui l'interpreta és el cor estatunidenc Conspirare, amb una àmplia trajectòria internacional i una discografia que inclou nombrosos enregistraments. Un d'ells, The Sacred Spirit of Russia, va guanyar un Grammy el 2015 en la categoria de millor interpretació coral.
1: I clar, aquest reconeixement penso que posa de manifest, no?, la qualitat d'una formació que avui ens convida a descobrir aquesta obra tan especial.
0: Doncs sí, Maria, sota la direcció del seu fundador, Craig Hella Johnson, avui sentirem 2 fragments més de la part de la creació, Corredores sin fin de la memoria i Busco una fecha viva como un pájaro.

0: Quina manera, Esther, d'anar transformant les atmosferes. Gairebé sense adonar-te'n, vas entrant com en espais diferents. Hem començat com en aquell passadís, els corredores sin fin de la memòria, i aquest altre fragment, Busca una fetge viva com un pájaro, que ja era tota una altra història, eh?
1: Doncs sí, són fragments només d'aquest poema d'Octavio Paz, Piedra de Sol, títol també d'aquest disc, que ha musicat Jovi Talbot i que interpreta el cor conspirari dirigit per Craig Hella Johnson.
0: Demà hi tornarem, vora 8:45 del matí, com sempre, amb aquest disc de la setmana. I precisament amb veu i amb música coral donem la benvinguda a la Lourdes García. Bon dia, Lourdes.
2: Bon dia, bon
0: què
2: dia.
0: Tal? Molt bé, molt bé. Obrim el capítol de la vida coral itinerant aquesta
1: Exacte.
0: Temporada, perquè tenim sí. de passeig per Catalunya. A veure.
2: Sí, vam arribar a Terrassa i he continuat un trosset més fins a Castellbell i al Milà.
0: Tampoc hem marxat molt lluny.
2: No he anat molt lluny, poquet a poquet. És que, clar, ja ho veureu, eh? Però és que hi ha molta curiositat, hi ha coses meravelloses.
1: Dèiem al principi, en el resum del programa, que els oients que vulguin que vagis al seu municipi, al seu poble, a la seva ciutat, que només ho han de dir.
2: I tant, i sí, tant. Sí. El telèfon del programa, mira, ja aprofitem. 627-480-116. Ho tenim. Que, per cert, o sigui, jo tinc un objectiu, i és que alguna d'aquestes corals d'algun d'aquests pobles, els que vagi, em cantin el telèfon
0: el
2: del
0: telèfon.
2: Programa.
0: Sí. A veure, jo
2: seria
0: crec que
2: molt xulo, anar per Catalunya i que ens cantin...
0: El telèfon... És que jo el que estava pensant és... Potser ens podríem treballar alguna cosa una mica més... amb una mica més de substància que el número de telèfon, però vaja, ja parlarem amb en Carles.
2: Parlem amb en Carles, sisplau. Clar, clar. Li passem la pilota a ell.
1: I en tot cas només t'ho han de dir.
2: I tant, i tant, i tant. Doncs, i si això, escriviu-nos i segur que hi aniré.
1: Possible.
2: Sí, sí, hi aniré segur, segur.

0: durant la temporada, bueno, a veure si es multiplica molt, tampoc, però de moment hi ha diverses propostes que són a la taula.
1: Potser pots aprofitar i fer amb tres, amb una vegada.
0: Sí, un parell de tres. Clar, clar, clar. I tant, i tant. Bueno, no ho sé, si són com... És que, clar, la setmana passada... La quinzena passada, Terrassa tenia moltes corals.
2: I tant.
0: Una molta història coral tremenda. Castellvell, ara ho veureu, eh?
1: També. I,
0: mare,
1: més
0: adéu.
1: Encara.
2: Doncs va, som-hi.
0: Més igual, no? Doncs som-hi. Comencem amb això.

0: I direu per què comencem amb l'Ave Maria de Victòria.
1: Per què?
0: Doncs és una sorpresa que desvetllarem després.
1: Ah, ostres, avui,
0: sí,
1: ja comences.
0: Sí, és que avui ja veureu, és que hi ha revolució.
1: Sí?
0: A Castellbell i el Vilar hi ha revolució.
1: Ah.
0: La vida coral de Castellbell i el Vilar comença amb l'arribada de les colònies tèxtils a meitat del segle XIX, com en d'altres llocs hem anat veient.
1: Sí.
0: L'any 1886 neix al barri del Borràs la Societat Coral L'Amistat, que era una coral clavariana, de la que ens en conserva ben poqueta cosa. Però gràcies a la feina d'un historiador del poble, Joan Valls i Puello, que malauradament ja no hi és, però va deixar un llegat fantàstic. Podem saber detalls que ja veureu, molt curiosos. Per exemple, detalls del repertori. El repertori d'aquella coral de l'any 1886 tenia títols que us encantaran, crec. Peces satíriques, caramelles, i títols com Un sospir de tot bon cor, El mareo, peces també que parlen de feina, no? Es cantava al treball, no?
1: Sí.
0: Los llenyaters, los pescados, Empentes i rodolons, Pels tontos hi érem, i temes clavarians com La queixa d'amor o L'orgia.

0: Los vasos llenemos del vino mejor. Però aquí la cosa està tranquil·la, eh? Perquè sí, estan tots sí, cantant sí. Ordenadets, sí, de no, moment...
1: No. De moment.
2: Sí, de fet el tema parla, no té connotacions estranyes, parla d'un cant a la vida i el bon vi i a la germanor. I això, que us agraden els títols aquests? És que és fantàstic.
0: Ai, sí, te'ls imagines, no? Allò, finals del 19, fent aquests concerts i compartint el cant en comú, que al final és una cosa que cal recuperar, que sembla que s'està perdent això de cantar en grups i compartir en comunitat, eh? Però vaja.
2: Per cert, quan comencem amb
1: doncs
2: la coral...
1: Doncs ja saps què toca, Maria?
2: Això, quan comença.
1: Aquí...
0: Digues, Lourdes.
2: No, quan comença la coral de Catalunya Música que va demanar la Montserrat Cadavall? Jo cada quinzena insistiré.
0: Això és el problema de quinzena, serà això, a partir d'ara. Recuperarem aquesta pregunta. Molt bé.
2: Doncs bé, en aquest mateix barri hi va néixer poc després una coral mixta que sembla ser que no era la mateixa i la dirigia la Caterina Ferrer, que era la dona del director de la fàbrica, al cor del Casino del Borràs. I després de la Guerra Civil es va crear el cor infantil Castellvell, dirigits per Esther Oliveres. Hi ha moltes dones directores,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, no? Mm-hmm.
2: Sí, sí. Doncs, amb l'Esther Oliveres, aquests nens que, clar, eren nens que treballaven a la colònia tèxtil, eh? No...
0: Situem-nos al context.
2: Context històric important. Doncs van aprendre a tocar instruments i va néixer la primera orquestra de Castellvell.
0: Mm. És important, això, sí, sí.
2: Sí, sí. Llavors, hi ha diferents barris, llavors aquest era el barri del Borràs, al barri de la Bauma hi havia el cor de la Unió Republicana, també hi havia l'Orfeo d'Espigolaires i el Borès. El Borès, us en recordeu d'aquelles corals reivindicatives de la temporada passada?
0: Sí, n'havíem parlat.
1: Sí.
2: Doncs, inicis del segle XX, en Josep Gim Ferrer i Prunés... Prunés, el meu avi també era Prunés i era de per allà, ves que no fóssim família.
0: Tindria un sentit.
2: Quedem-nos amb aquest nom, Josep Gim Ferrer. Era un pagès que diu, que diuen els reportatges de l'època, de vida independent. Oh. Va formar una coral reivindicativa a la colònia sense el vistiplau dels amos. La coral en qüestió es deia El Lazo Proletario.
1: I va tenir conseqüències, això, que no tingués el permís dels amos?
2: Jo em sembla que, com que aquest senyor era de vida independent, les conseqüències... Però el que sí que va passar és que va ser una revolució

0: perquè a les colònies tothom feia el que calia, tothom seguia les normes. Llavors, una coral reivindicativa d'exaltació al proletariat.
1: És que el lazo proletario, vull dir, ja estem situant-nos també en context, parlant de contextos.
0: Això, sí, i tant. I això, després, anys després, va començar a créixer aquest moviment també arreu de les colònies tèxtils de la zona.

0: I l'any 1914, per fi, neix l'Orfeo la formiga. Que em sembla fantàstic com a
1: títol. Molt contrastat.
0: Clar, però
1: és com
0: formiga...
1: Orfeo.
2: Sí, no?
0: Sí,
2: la formiga.
0: La formiga. Però la formiga és un grup gros que s'ajunten, treballen juntes.
2: Sí, treballen,
0: però jo
2: sí,
0: crec
2: sí,
0: que ve del context.
2: Sí, sí, és veritat.
0: Però és meravellós, eh? Orfeo, la formiga. Us porto un fragment d'una crònica periodística que explica el que va ser aquest Orfeo. L'Orfeo, la formiga. Diu, ha representat tota la cultura, l'art i l'amor a Catalunya, d'aquesta joliua barriada del Llobregat. Les seves melodies filades, primer modestament recloses sota Montserrat, després escampades per la comarca, ja rica de cançons, finalment en arribar al cap i casal de la nostra terra, proclamarem als quatre vents que si en un reconec del Bages, ran del Llobregat i a peu de la muntanya de la Verge Bruna, enmig de quatre cases arreplegades a l'entorn d'una colònia industrial, hi batega la més rica i pura espiritualitat.
2: Caram, noi!
1: Oh. Ja et diuen això? Ja val la pena que existeixi aquesta agrupació des del Baix a minus zero.
0: Clar, clar, i dius, de qui parla això? De l'Orfeo, de la formiga. És que és meravellós. És meravellós el Bages i Castellbell i el Vilar. Doncs el director fundador d'aquest Orfeo va ser en Florenci Vila, que era fill dels hortolans de la colònia i tenia formació musical. De fet, s'escapava... fora d'hores de feina se n'anava a Manresa, a l'Orfeo Manresà, a aprendre'n. Que això és meravellós, també.
2: Portava la música dins, eh?
0: Sí, la motivació i la música a l'interior, sí, sí. I aquest senyor va fer una revolució allà al poble perquè, a diferència dels cors clavarians, doncs va instaurar l'educació musical al cor. I aquí també hi ha marro.
1: Ai, a veure.
0: Sabeu amb qui es va casar en Florenci Vila? El fill dels hortolans de la colònia del Borès?
1: Jo diria que no, però ja, suposo que l'hem de conèixer. Perquè...
2: Abans ens has dit que havíem de recordar un cognom, no?
0: Un cognom, sí, sí. La Concepció Gimferrer, justament, la filla del fundador del Lazo Proletario.
1: Oh.
0: I que era aquest senyor, això, que havia revolucionat tot el poble. I d'aquest matrimoni, sabeu qui en va néixer?
1: No.
0: En Francesc Vila Gimferrer. No sé si sabeu qui és en Francesc Vila.
1: Situa'ns, per si de cas.
0: Senyor Sant Jordi Patró, cavaller sense por, us sona, no? Tots hi serem formant una rotllana immensa. La majoria de corals de Catalunya han cantat peces d'en Francesc Vila. I ara sabreu per què. Perquè, segueixo amb el fil que portàvem, no? Que hi havia Florenci. En Florenci, malauradament, va morir. Quan en Francesc Vila tenia 2 anys, va morir molt jove.
2: Oh.
0: I aquest Orfeo, la formiga, va recaure en mans d'Enric Gibert Camins. I aquest senyor va continuar aquesta tasca innovadora d'aquest cor. Fins al punt que van fer una visita de germanor a l'Orfeo català, realitzant un concert memorable al Palau de la Música, que ara, justament aquest any, fa 100 anys d'aquest concert.
1: Mira. Que diu l'Orfeo la formiga al Palau?
0: L'Orfeo la formiga va cantar al Palau de la Música
2: fa 100 anys.
0: Fa 100 anys. Però no només això, sinó que uns dies més tard d'aquest concert, en Lluís Millet himself
1: in person
0: va anar a Castellbell i el Vilar per continuar aquests llaços d'amistat. Quina meravella!

0: Ai, ens ha sabut greu no reconèixer en Francesc Vila, Gim Ferrer, però veníem de tanta renou de noms.
1: Clar, no, i a més, clar, Maria, és que t'has d'apuntar una coral i llavors el coneixeràs.
0: Aquesta és la qüestió.
2: El que passa és que la Maria fa tantes coses

0: No sé.
1: Clar, clar, clar. Doncs bé, continuem. Durant la dictadura, l'Orfeó La Formiga va canviar de nom i es va convertir en la Capella de Música Borés, amb l'Enric Gibert, i Francesc Vila ja era subdirector. Va continuar, doncs això, una trajectòria tremenda d'èxits. A l'any 1952, el mestre Vila pren el relleu i es converteix en el director titular. En aquesta etapa, el cor té una gran activitat. Estem parlant d'un poblet molt petit, que abans d'haver-hi les colònies tèxtils, de fet, eren quatre cases de pagès, vull dir, quatre masies, eh? Doncs feien gires internacionals i van arribar a participar al concurs polifònic internacional Guido d'Arezzo. I allà es van trobar amb cors com l'Orfeo Manresal, Cor Madrigal o l'Escola Cantorum de l'Orfeo Lleidatà.
2: Nivell, nivell.
1: Nivellasso. Llavors, la Capella de Música Borés va ser la que va començar a convidar cors estrangers en col·laboració amb la Coral Joventut Sardanista de Porreig. Quina coral creieu que va esdevenir després de la Coral Joventut Sardanista de Porreig?
2: La polifònica.
1: La polifònica, clar, de Porreig.
2: Ara sí,
1: bien! Doncs, l'any 1980 va néixer aquest Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre. Un festival que justament aquest cap de setmana celebrarà la 46a edició amb concerts de corals de... Són corals de prop, però que fan música de lluny. Mm-hmm. Hi ha els Vocal Birkan, que l'any passat en vam parlar, aquest grup que fa música de Geòrgia i Catalunya. Mm-hmm. La Capella de Música Borés, les Sound Six, els Barcelona Show Choir, això al Casino Borés. I llavors a Porreig, paral·lelament, doncs hi ha aquests mateixos cors, però en lloc d'haver-hi el Barcelona Show Choir, hi ha els meus estimadíssims de University of Santo Tomás Singers, alumna international from the Philippines.
2: Perquè ara hem de fer aquí una pausa per explicar que la Lourdes havia de portar en algun moment aquest cor a aquesta secció, que són els seus estimats filipins de l'ànima.
1: Perquè jo vaig començar a cantar gràcies a aquesta gent. És una altra, això és una secció... Un dia anirem a Manila.
2: I és veritat que tu... És que fins i tot parles tagalo.
1: Sí.
2: Clar, és que és molt fort, això. Per tant, els cantaires de la University of Santo Tomás. Vull dir que parla'ns, d'això.
1: I tant, i tant. Doncs això, parlàvem d'aquest festival, després sentirem aquest cor filipí i us explicaré quan canten, perquè igual us ve de gust venir a veure aquest concert, perquè són meravellosos, realment. No és... És amor, però també és... també és criteri, una mica. tot això, doncs, tot aquest festival que ha portat tants cors internacionals al centre de Catalunya, va néixer gràcies a la inquietud d'en Ramon Noguera i d'en Francesc Vila. Com dèiem, aquests dos noms van capgirar el món coral català a la seva generació. Del primer, un altre dia en parlarem, perquè tinc moltes ganes d'anar a Porreig.
2: Home, aquí és una altra visita,
1: és que no, sí, és que no sabeu la de músics que hi ha que són de Porreig. És una meravella.
2: Sí, guarda-t'ho.
1: No, i tant. Però clar, avui som a Castellbell. I per tant parlarem d'això, d'en Francesc Vila. Hem fet 5 cèntims de la seva figura com a director, però també, tan o més rellevant, és el seu paper com a compositor i arranjador. I vaig pensar, qui me'n pot explicar coses de la vida coral de Castellbell i d'en Francesc Vila? Doncs clar, molta gent, segurament, però els primers que em van venir al cap van ser ells.
3: Hola, som el Pere Díez i jo sóc la Montse Casas. El Pere porta en el món coral des de ben petit, va ser antic escolà de Montserrat. D'aquí gairebé ja va passar a la Capella de Música Morés, de més gran. Va dirigir la Coral El Vent, la Coral L'Olliri de l'Ametlla del Vallès, també la Coral Talamanca, a part d'altres corals del Bages. Jo vaig començar més tard en el món coral, cap als 20 anys més o menys, amb la Coral El Vent. També vaig cantar a la Capella una temporada. I he estat directora i cantaire també a la Coral El Vent, a la Coral L'Olliri, a la Coral Talamanca. Ara dirigeixo la Coral Talamanca i també un grup vocal, que som 10 dones, que es diu Grup Vocal Aumèlia. Pel que fa a la relació que hem anat tenint amb la Capella de Música Borés, bé, durant molts anys el Pere em va ser cantaire, durant uns quants anys més em va ser director. Jo també vaig ser cantaire, no tants anys, un parell o tres, em sembla recordar, i directora també, potser 3 o 4 anys, no recordo exactament quants, però no massa jo. I llavors, amb la Capella hi vaig ser aquí estant com a cantaire, i a la vegada també és una coral amb molta inquietud cultural, i van crear una escola de música i em vaig ser-ne la directora. Tampoc no sé dir quants anys, però 7 o 8 segurament. Bé, trobo que és una tasca molt lloable perquè

0: molt poques entitats s'atreveixen a organitzar una cosa com aquesta perquè les despeses ja sabem que són espectaculars i genera molta feina i mals de caps, però en qualsevol cas ells van tirar endavant i va durar una bona colleta d'anys.
1: Quina vida coral, eh?
2: Sí, no?
1: Déu-n'hi-do,
2: Eh? Que
1: Montse
2: dèieu, no, no, és
1: Casas.
2: que no passes de Castellbell perquè Terrassa t'has quedat aquí, però és que, clar, com no
1: Com
2: parar en
1: passar,
2: aquest
1: no?
2: poble, no?
1: Està molt bé.
2: I us diré una altra cosa. Voy a hablar de mi libro, que deia, que diem, sempre surt aquesta frase en aquesta secció. I és que el primer assaig de música coral al que jo he assistit, que jo he vist, va ser de la Capella de Música Borés, dirigida per en Pere Díaz, perquè passàvem els estius amb els tiets a Manresa i la tieta i el tiet cantaven a la
1: Quants anys
2: capella.
1: tenia aquella petita Lourdes?
2: Aquella petita Lourdes devia tenir 7 anys.
1: Imagina't.
2: Perquè va ser, sí, abans d'entrar al conservatori allà a Galícia, vull dir que... I de que em fessin fora del conservatori de
1: Una
2: Galícia.
1: poc després.
2: Doncs una de les coses que em meravella és això, no? El com anem coneixent l'entramat de mestres, deixebles que es converteixen en directors, modifiquen la història de la coral, la porten cap a un altre lloc. Aquest és un exemple, no? En Pere Díaz, que va ser cantaire, en Francesc Vila va ser assistent de direcció perquè era cantaire també, llavors va dirigir, el Pere Díaz veu del mestre Vila, el Pere Díaz es converteix en el director i així i contínuament, no? I és una meravella. No vull deixar de dir que també en va ser director d'aquest cor, en Jordi Casals, fill de Joan Casals, que la setmana passada en parlàvem, no? I que també va fer una altra revolució, però això va ser més tard. Què em podem explicar del repertori d'en Mestre Vila? Doncs això.
0: Al llarg de tots aquests anys en el món coral, el repertori del Mestre Vila ens ha acompanyat sempre. Jo crec que el Pere és dels directors que més repertori ha fet cantar del Mestre Vila. No hi ha cap coral de les que ell ha dirigit que no hagin cantat molt del repertori que ell havia escrit. Però sí que hi ha unes cançons que més o menys sempre les hem anat fent i que han fet totes les corals, cançons o bé llibrets. El Nadal, llum i misteri, aquest és un clàssic, molt clàssic, i em sembla que l'hem fet tota la vida. Nocturnos de la Ventana és un altre, i les cançons a Mahalta és un altre. Són repertoris que ens han acompanyat al llarg d'aquests anys i encara ara ens segueixen acompanyant i les seguim treballant amb les corals que portem. En Francesc Vila té una obra per cor mixt i també per cor a veus blanques que el que no se sap és que la va escriure expressament pel grup vocal Aumèlia. La primera versió que va fer el senyor Vila de les cançons a Mahalta van ser pel meu grup vocal. Més endavant en va fer una versió per cor mixta que la va estrenar l'Orfeu Manresà en el Conservatori de Manresa. I una cosa que m'ha explicat el Pere que feia el senyor Vila, almenys en els primers anys que ell hi va cantar a la capella, era començar tots els seus concerts amb l'Ave Maria de Victòria, perquè ell tenia el convenciment de que això ajudava el cor a situar-se i estar concentrat i que després el concert funcionés com calia.
1: Doncs ens acaba de dir el per què hem començat amb aquella Ave Maria.
2: Molt bé, sí.
1: Hem estat molt atentes.
2: Sí. Heu estat superatentes, esteu aprovadíssimes, eh? Perquè
1: Home.
2: si jo ara us demano qui és el mestre Vila, ja, una
1: Ara ja
2: idea, ja
1: sí.
2: està,
1: Avui
2: ja
1: ja
2: ho
1: sí.
2: tenim. Doncs clar, jo he posat, doncs això, l'Ave Maria de Victòria perquè tot es posés a lloc i i la secció sortís bé. Bueno, més o menys. Però sí que és veritat, que triar bé quina és
1: És molt important.
2: la primera peça defineix el que passarà durant tot el concert.
1: Sí, mira, nosaltres en diem la peça de les vuit. És
2: Exacte.
1: aquell moment
2: Ai.
1: especial i després ja ve tota la resta.
2: Això
1: Sí,
2: és, això és. Doncs això que us deia, que jo de petitona havia anat a veure algun assaig d'aquest cor, quan vaig sentir aquest missatge de la Montse Casas, de cop se'm va desbloquejar un record també. I és que quan era petita, en Pere Díaz era director de la Capella de Música Borés, jo recordo anar als concerts i que comencessin amb l'Ave Maria de Victòria. I de cop vaig sentir en aquest context la peça i dic, oh, clar, és veritat,
1: Era
2: sí,
1: allò,
2: ell va
1: no?
2: continuar aquesta tradició, no sé quant de temps, però sí, tant i tant.
1: Ho va continuar fent.
2: I ho va continuar fent. Doncs a dia d'avui, aquesta Capella de Música Borés la dirigeix la Mireia Sobirana i estan molt ocupats preparant els darrers detalls del festival que comença divendres, no us el perdeu. I ara sí, us explico una miqueta qui són

0: als University of Santo Tomás Singers, no us robaré molt de temps, però és que el que està passant, o sigui, el cor que ve no és el cor, és un cor universitari, i no ve el cor, el baix, la generació d'aquesta temporada, sinó que el cor ha fet 35 anys, i llavors els antics cantaires des de l'any 93, que va ser l'any de fundació, que viuen arreu del món, es troben, estan a València ara mateix, que acaben de retrobar-se, estan començant a assajar, plegats de... Venen de 11 països diferents per trobar-se per cantar una altra vegada el repertori d'aquell que havien cantat antigament. És superbonic.
1: Molt.
0: És superbonic, sí, sí. I Reus, diré que els dirigeix en Fidel Calalang Jr., que va venir aquest passat estiu a fer un taller del Festival Internacional de Barcelona. I aquests dies, el dia 10, cantaran a la cripta de la Sagrada Família a 9:45 del vespre, que podeu, esteu tots convidats, el dia 12 a Porreig i el 13 a casa meva, a Sant Quirze.
1: I seràs...
0: Home, i tant!
2: Això us anava a dir, que si voleu trobar la Lourdes, sí,
0: això,
2: dels,
0: això.
2: Dels cantants de la Universitat de Santo
0: Tomàs.
2: Ja sabeu on heu d'anar.
0: Sí, i tant. Veniu, i sobretot dieu-me que sentiu la secció i compartiu les vostres històries de la vida coral, que seran compartides aquí. Us deixo amb The Lord's Prayer, de cantada pels University of Santo Tomás Singers. Moltes gràcies.
1: A tu per venir.
2: Gràcies a tu.
1: Fins d'aquí dues setmanes.
2: I a veure on vas la setmana vinent.
1: Exacte.
0: A veure, sorpresa.

0: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
1: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del

0: Repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
1: Entrades a auditori.cat.
2: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
3: Brins de pols que neden.
4: Acompanyar és això, és poder impregnar-te de la veu igual que de les tecles. Per mi és una sola cosa. Suposo que té a veure en obrir les orelles d'alguna manera i ampliar el camp perceptiu. Per mi sempre ha sigut una cosa molt natural perquè sempre m'he sentit molt atreta per la veu. M'agrada molt tota la dimensió literària i els idiomes. Sempre m'ha atret molt la dicció, la fonètica. I per mi és això, una cosa molt natural en el moment en què afronto una peça des del piano i des del cant.
5: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Maria Mauri, pianista i directora de cor.
6: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.
7: És un quart de 10 del matí, seguim endavant amb aquest programa d'avui dimecres, sí, dimecres 7 d'octubre. I Esther, déu-n'hi-do aquesta secció de la Lourdes aquesta temporada, que el que fa també és anar a veure què passa i com és la vida actualment, la vida coral als pobles de Catalunya, però alhora mirar una mica enrere, no?, i fer història i doncs posar l'atenció i donar la rellevància que mereix aquesta tasca, diguéssim, això, del passat, no?, gràcies a la qual ens trobem avui on ens trobem. Però sí, sí, moltes coses que ens queden encara per davant.
8: Doncs sí, unes quantes. Més música i més o menys cap a 9:45 serà quan rebrem les nostres dues convidades. Són dues de les membres del quartet de flautes Neuma, són Alejandra Villalobos Cortés i Estela Corcolés López, que precisament el quartet Neuma actuarà i debutarà el Festival Mixtur, Festival de Nova Creació Sonora de Barcelona. Això serà el 18 d'octubre. Uh-huh. I a la tercera hora, doncs, més música fins que arribi Miquel Massana amb la seva secció Verd de Pi, Blau de Mar.
7: Molt bé. I el que farem ara, Esther, si et sembla, és recordar què va passar ahir aquí a l'estudi perquè van tornar les fake news. Per tant, fem una mica de resum i ara us expliquem. Però estigueu molt
8: això,
7: atents.
8: Estigueu atents.
7: Avui us porto una història protagonitzada per un dels músics més famosos i enigmàtics del segle XIX, que va ser Niccolò Paganini. L'any 1840, Paganini va morir a Niça, les autoritats eclesiàstiques van negar-li que fos enterrat en terra consagrada. El cos va ser embalsamat i va quedar dipositat al soterrani de la casa on havia mort. I allò que havia de ser, doncs, provisional, doncs ens va acabar convertint en una odissea de dècades.
9: Embalsamat, tot.
7: Embalsamat. Sí, clar, tot.
9: Clar, tot.
8: No fas res una part.
9: I on el guardaven?
8: I casa, el soterrani de casa seva, has dit.
7: D'on va morir? Del lloc on va morir? No, ara no tinc aquesta dada.
8: Del lloc on va morir. Quin lloc era aquest?
7: Quin lloc era? Ai, no ho sé, Esther.
9: Estem molt preocupades per això. Clar, i si el volien posar lloguer, aquell
8: clar,
9: aquell
8: és que és això.
9: Com ensenyaves el soterrani.
8: Estava anunciat que
7: estava
8: allà.
7: Això ja no ho he dit, això ho estàs dient.
8: Estava anunciat.
9: Això l'Esther ja s'ho està traient. De
8: una placa allà, a la paret. Aquí
7: encara
8: descansa,
7: aquí no descansa
8: el gran violinista.
7: Aquí no descansa.
8: No descansa. Si se mor, ja descansa.
7: La pregunta. És cert que després de morir les restes de Paganini van romandre més de 30 anys. Més de 30 anys, 36 concretament, diria.
9: 36 anys.
7: Sense enterrament definitiu i que no va ser, doncs, fins a 36 anys més tard que el papa en va autoritzar la sepultura. Pobre. Ai, m'encanta aquest resum, Esther. Ens ho passem molt bé fent les fake news. Això ho vam notar ja la temporada passada i és per això que aquesta temporada hem decidit d'obrir aquesta secció a la vostra participació, oients. Per tant, si heu sentit aquesta història, si teniu la vostra opinió, perquè això es tracta de jugar, no es tracta d'anar a Google a buscar si és cert o és fals, sinó de participar, seguir intuïció i riure tots plegats una estona.
8: Què creieu? És veritat o mentida?
7: Això mateix. Decidiu si és certa o és falsa aquesta història sobre la sepultura tardana de

0: Paganini, i envieu-nos un missatge al 627-480-116 o un correu electrònic a totsalsmatinsdelmon@catmusica.cat, perquè, a més, Esther, hi ha premi.
1: Hi ha premi entre no per tots encertar. Els participants.
0: Exactament, no premiem encertar, si és veritat o no, sinó el fet de participar entre tots els que hi participeu. A final de mes hi haurà un sorteig per poder assistir a un concert en viu. Ja anirem donant-ne més detalls.
1: I teniu temps fins divendres.
0: Exacte, avui és el recordatori, primer recordatori, ho anirem compartint i bé, animeu-vos, que això és molt divertit, ens ho passem molt bé. Per tant, nosaltres ara el que fem és seguir endavant i encetar un nou bloc de selecció musical, una peça concertant molt singular. Es tracta d'un concert per harmònica, piano i orquestra. En aquesta proposta, el seu autor, Benjamin Nuss, busca mostrar que l'harmònica diatònica pot ser un instrument de concert virtuós i profundament expressiu, molt més enllà de les idees preconcebudes que puguem tenir. Així, ens quedem amb una gravació acabada de publicar, inclosa un àlbum titulat Elevation, amb Constantin Reinfeld a l'harmònica i el propi compositor Benjamin Nuss al piano. Els acompanya l'orquestra de cambra de Detmold i aquest és el primer moviment, Allegro.

Així comença el concert per harmònica, piano i orquestra de Benjamin Nuss, una obra i una gravació ben recents, en què sentíem el mateix compositor al piano, a més de Konstantin Reinfeld a l'harmònica, acompanyats per l'orquestra de cambra de Detmold. Una proposta sonora que ens ha portat a terrenys poc trepitjats, diríem, i que permet d'impulsar-nos cap a un altre registre, un duet per violí i piano. Es tracta de la quarta de les sis peces per violí i piano d'Amalia Röntgenmeier. Així la interpreten Lea i Esther Birlinger.

0: Les anomenades noves clàssiques ens porten a llocs que coneixem però que sovint han quedat enrere o que podem provar de mirar sota una llum nova. I això que sentíem era The Wanderer, de Luke Faulkner, a qui acompanyaven els membres del quartet Alciona. I ara, quan ja hem creuat la frontera de 9:45 del matí, és el moment d'acostar-nos a la nostra conversa d'avui.
1: Tots els matins del món. Música com a acte de resistència.
2: Avui, a Tots els matins del món, tenim dues de les integrants de Neuma, un quartet de flautes que es va formar ara fa 14 anys. Una formació que ha fet de la música de cambra la creació contemporània i la recerca de noves formes d'expressió escènica, alguns dels seus principals eixos de treball, i que el 18 d'octubre debutarà al Festival Mixtur, Festival de Nova Creació Sonora de Barcelona. Elles són Alejandra Villalobos Cortés i Estela Córcoles López. Bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.

0: Sentíem un fragment de Daughters, però abans d'entrar en aquesta obra, ho hem dit, debutareu en el Festival Next Tour. Com ho veieu, això? Havíeu estat públics d'aquest festival?
1: Bueno, l'hem tingut sempre present, és la primera vegada ara que actuarem i la veritat és que, bueno, molta il·lusió de poder portar aquest espectacle.
0: Deia, hem sentit un fragment de Daughters, que és una proposta sonora i escènica, música contemporània per a quartet de flautes i electrònica, tal com sentíem. Música de Núria Núñez Hierro i Montserrat Lladó. Tot i que no fareu en el festival, no fareu tota l'obra sencera.
1: No, al festival farem la primera part. Es pot dividir en dues parts i la primera és com una mica més performàtica i per si sola ja funciona. Llavors, Mixture ens va demanar de fer aquella primera part i una segona part on farem obres de compositors del festival.
0: Com és que vau pensar en elles dues, amb la Núria i la Montserrat? Les coneixíeu?
2: Sí, coneixíem una mica la seva música i vam fer com una mena de recerca i investigació sobre compositores actuals i perquè en aquest espectacle volíem que fos música escrita per dones. Llavors vam estar investigant qui hi ha actualment fent música que encaixés amb el nostre estil i amb la idea del projecte. I amb aquelles dues compositores vam fer match bastant a nivell personal i professional i musical, tot. Llavors van ser elles dues les triades.
0: I d'on parteix Daughters? A veure, qui respon, l'Alejandra o l'Estela?
1: No, és que és com una història llarga. Sí. O sigui, nosaltres, després d'haver fet el nostre primer espectacle, vam voler... El primer espectacle era...
0: Origen.
1: Origen, era més un concert escenificat, una cosa més de posar una mica bonic escènicament el repertori que fèiem. I llavors volíem fer un espectacle que tingués molt més en compte... O sigui, que tingués una dramatúrgia, no? Que fos una mica com música i escena al mateix pes d'importància. Llavors... primer vam pensar la temàtica de la que volíem parlar, que en un principi no es deia Daughters, evidentment ve d'una història científica que no cal ara parlar-ne, però al final vam anar estirant del fil i clar, la temàtica parla de totes aquestes coses que heredem sense potser voler-les o no, coses que fem per repetició i això. Llavors, bueno, ens va semblar un nom interessant d'Otes perquè vam treballar en dues línies amb aquest espectacle, que era una mica tot allò que heredem de les nostres famílies, no? I tot allò que hem après amb la nostra trajectòria professional i com a estudiants, no? Com dins del món de la música clàssica, quins patrons estem fent perquè ens venen donats, quins volem, quins no.
0: Daughters, que vol dir filles.
1: Filles,
0: sí. Que no ho havíem dit.
1: Clar,
0: clar, us ho poseu difícil, perquè no només toqueu la flauta travessera, sinó que, a més, us aneu movent per l'escenari. Aquí hi ha molta feina a fer, perquè toqueu, us moveu, hi ha també tot un treball d'il·luminació, de so, i vosaltres us moveu molt lliurement, per tant, és evident que no podeu tenir partitura al davant.
1: No, això
0: tot ja... de memòria.
1: Sí, tot és de memòria, sí.
0: Us sentiu intèrprets i també, d'alguna manera, actrius?
1: No diríem la paraula actrius, crec.
2: No, més artistes performàtiques, en algun sentit, però més, o sigui, bàsicament, músics amb alguna capa més afegida. Sempre hem tingut assessorament de professionals de cada àmbit. Òbviament, o sigui, nosaltres teníem un límit de... O sigui, no hem estudiat per ser actrius. Llavors, totes aquestes eines ens han vingut assessorades des de fora i ens encanta. O sigui, quan hem fet aquest pas, ja tocar amb partitura i quatre faristols se'ns fa estrany.
1: La Núria Núñez deia unes paraules que era... Ho definia molt bé, que deia que érem intèrpretes extendides.
0: Ah, ostres! La Clara Mañosa és qui s'ha encarregat de la direcció escènica i la dramatúrgia. També l'havíeu vista amb ella a treballar? La coneixíeu? Com us va venir el fet d'anar per a ella, d'anar-la a buscar?
2: Sí, la coneixíem a través d'amics d'amics. Com a actriu també l'hem vist actuar. Però ens va venir recomanada per l'Anna Serrano, que va ser com la primera directora del projecte. Uh-huh. I la veritat és que tot un encert, perquè ella també és coach de, per no, com és, per no actors?
1: Sí, ella treballa molt com a coach a pel·lícules on treballen actors no professionals, diguem.
2: Exacte, uh-huh. Sí.
1: I clar, ens va venir com...
0: Clar, era perfecte.
1: Sí, era perfecte. Sí, sí.
0: Clar, quan, com ara amb Daughters, no? La música contemporània dialoga també amb la creació escènica, el compositor hi és present, és a dir, té alguna cosa a dir? Pot intervenir?
1: Molt. De fet, va ser molt a la part. Vull dir, música i escena es van anar treballant tota l'hora. Per això també... va ser un procés tan llarg, perquè vam començar com vale, la dramaturgia és aquesta, volem uh-huh. aquesta música, però llavors les compositores ens van donar unes proves que després vam treballar amb la Clara i amb uh-huh. l'equip, i llavors hi havia com noves demandes, i és una cosa que ha estat molt, molt de la mà uh-huh. entre lo escènic i lo musical.

0: Això que estem sentint és una de les tres peces blaves de Jordi Cornudella. Ens parlareu d'aquest encàrrec, de totes aquestes, aquestes tres peces, concretament. Però, clar, em feia pensar en com de difícil és traspassar la sensació d'un color al so, no? Perquè aquí és com una sola freqüència, podríem dir, no? Una sola nota, entre moltes cometes, però van passant coses, no? Sempre hi ha un cert moviment i aquí hi ha com una intencionalitat, perquè, clar, les tres peces blaves són tres tons de blau, per tant, sempre estem com amb un mateix concepte, però de moltes maneres, no? No sé si ho he captat bé o si va per aquí la cosa.
1: Sí, sí, totalment.
0: Sí?
1: És això. El Jordi es va inspirar, pel que ens va dir, portava una època on el blau travessava tota la seva vida. I concretament es va inspirar en una rajola que es va trobar passejant un dia, que tenia com uns blaus diferents i això li va cridar molt l'atenció, i a partir d'aquí va escriure la nostra obra.
0: I escolteu, com és un assaig vostre? Perquè si heu de treballar tantes coses diferents, com deia l'Esther, com és el vostre espai d'assaig? És un estudi? És un box? On us trobeu i què hi passa amb un assaig de Neuma?
2: Passen moltes coses.
0: Veus? Ja m'ho imaginava.
2: Sí,
0: a veure.
2: Però són molt organitzades i llavors tenim assajos purament musicals, on treballem les obres, o sigui, ens organitzem quines obres treballar, de quina manera.
0: I aquí sí que hi ha els quatre faristols?
2: O... Sí.
0: Veus? En algun moment hi havien de ser.
2: En algun assaig ja traiem el faristol, perquè sí, hem decidit que es treballa de memòria, aquell dia els tenim de costat. I hi ha dies que ens reservem per treballar la part escènica i de moviment, llavors sí que reservem espais més grans, o sigui, amb sessió d'alguns espais, tipus la nau Ivanov o l'ESMUC, on som residents també, i és d'aquesta manera que treballem més organitzant quin tipus d'assaig fem cada dia.
1: Sí.
0: I després, clar, per adaptar tots els temes, per exemple, d'il·luminació, ja ha de ser a l'espai on hagueu de fer el concert o la performance final, no?
1: Idealment, sí. De vegades ha de ser en una sala... Bueno, simplement que tinguem el material tècnic, no? que es pugui fer idealment a la sala del lloc, i si no, una cosa semblant.
3: Uh-huh. Uh-huh. I amb en Jordi us coneixeu?
1: Sí, sí, sí. Sí?
0: Sí, som amics. Nosaltres el coneixem també.
3: Sí, perquè el tenim de col·laborador cada 15 dies.
1: Clar,
3: jo t'anava a fer la pregunta, però ja me l'has respost, perquè us anava a preguntar si la idea de fer tres peces pensant en tres blaus diferents havia estat vostra o d'ell. És a dir, va ser iniciativa d'ell.
1: Sí.
3: És molt difícil, són molt difícils aquestes tres peces blaves?
1: Difícils de tocar, tècnicament?
3: Sí.
1: Bueno,
3: ha encertat la manera...
1: Ha encertat molt.
3: El Jordi escriu molt bé. Això queda claríssim. Us coneixia ell com a quartet,
1: sí,
3: per
1: sí.
3: tant, a l'hora de compondre-les va pensar
1: sí.
3: en les vostres possibilitats,
1: sí.
3: en aquests límits que sempre esteu buscant?
1: Sí, totalment.
3: Uh-huh.
1: I és això, està molt ben escrita per l'instrument i s'ha de treballar, com tot, però és molt gustosa de tocar. I això, gràcies,
3: sí.
1: Jordi,
3: gràcies.
1: Per haver-nos regalat aquesta obra.
3: Sí, sí. No heu hagut de fer cap modificació? És a dir, no li heu dit que modifiqués
1: no.
3: alguna cosa?
1: No.
3: Us ha fet canviar d'alguna manera la manera de tocar la flauta travessera?
1: No.
2: No, és que
3: no hi ha hagut
2: tan
3: res.
2: Ben escrita que funciona... Totes les veus són agraïdes de tocar quan
1: sí.
2: s'ensemblen, quan estan
3: Jordi,
2: juntes.
3: Jordi, per favor.
0: Pot estar content, eh?
1: Sí, l'estimem.
3: Sentiu sí. la segona. Sí.

0: Això és un altre dels tons de blau, d'aquestes tres peces blaves de Jordi Cornudella, que a més tornareu a interpretar en concert d'aquí poquet, no? El 10 de novembre.
1: Sí, sí, al Palau de la Música.
0: Perfecte, i aquell dia, a més, tindreu també una obra d'estrena.
1: Sí.
0: Va, Elena Cànovas i una obra d'encàrrec, però no en sabem gaire més, ens ho haureu de dir vosaltres.
1: Aviam, què podem explicar?
0: Què es pot dir
1: explicar?
0: sense fer massa
1: spoiler. Bueno, l'encàrrec que li van fer a l'Helena, al Palau també tocarem el preludi a la migdiada d'un fauna, de Debussy, i l'encàrrec que li van fer era que ens fes una obra inspirada en el preludi, a partir del preludi, com ella volgués, amb el seu estil, que a l'Helena Cànovas.
0: Sí.
1: Llavors, no sé, bueno, podem dir una mica més, però... però diguem que està el preludi i ella, com que va tirar el fil del preludi a la migdiada, va decidir escriure una obra més de la migdiada.
0: La migdiada i els somnis poder que acompanyaven aquella estoneta o... No m'ho penseu dir,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: No t'ho diguem.
1: Diguem que és com la migdiada, el somni, el descans, és una mica aquest concepte de la seva obra.
0: Sí. Va, això ja em quedo.
2: Quan encarregueu una obra, quin és el procés? És a dir, vosaltres feu l'encàrrec i d'alguna manera dieu quina és la vostra idea que hauria de ser de l'obra? Que li demaneu, li doneu una mica d'instruccions o doneu llibertat perquè el compositor o compositora inspirat per vosaltres i la vostra manera de treballar, construeixi l'obra?
1: Això ha estat diferent en els diferents casos. Amb l'Helena sí que ha estat així, però l'única indicació va ser això, que fos inspirada en el preludi, amb la resta de llibertat. Amb el Jordi va ser absolutament lliure, no li vam dir res. I amb d'altres, amb la Montserrat i la Núria, sí que era com més dirigit perquè hi havia... havien de posar música a una cosa concreta, no? I ja quan es van desenvolupant el projecte, doncs potser ja havien de pensar en quina escena concreta de Dotes estaven, per quina escena estaven escrivint. Llavors és que, clar, ho hem fet de diferents maneres.
3: Sí, sempre ens agrada donar llibertat, perquè escriguin en el seu estil 100%. I de vegades ells sempre donem com aquesta sinceritat també de si necessiten alguna cosa que ens ho comuniquin, que potser ells o elles necessiten un poema, un text, una frase, una imatge, si els hi funciona, nosaltres ho donem. Però si no, llibertat total, amb alguna petita indicació, com deia l'Alejandra.

0: Realment, aquestes tres peces blaves de Jordi Cornudella sonen molt bé, eh? Aquesta és la darrera, aquest blau Klein, que sabem, per cert, que agrada molt a l'equip de tots els matins del món, de infants declarats.
1: Tenim una col·laboradora que el porta bastant sovint. I...
0: Sí, sí, cada dia. Hola, Gisela, què tal? Doncs això que dèiem, ja fa 14 anys que Neuma funciona com a quartet. Déu-n'hi-do el temps, no?, per treballar en grup, amb aquesta relació tan íntima, no?, que es crea entre vosaltres. Com ho porteu?
2: Pues ho portem bastant bé, no?
0: Sí, sí, sí, sí. De moment no hi ha avisos de que us hagueu de dissoldre aviat, res d'això, no?
2: No.
1: Perquè, a més a més, no viviu totes al mateix lloc.
3: Ara mateix no. Tenim una companya que viu al sud d'Alacant, però al llarg dels anys de Neuma hem anat cada una visquent a llocs diferents, però sempre hem intentat trobar la manera de que continuï funcionant i que sigui una prioritat. A les
0: I com es fa això? Amb un Google Calendar compartit amb moltes caselles o com va això?
2: Sí, sí, un calendari s'ha de tenir, un Google Calendar, amb una mica la disponibilitat de totes i sent molt organitzades.
3: Sí, sí, un moment agendes a cada encontre per actualitzar dates i...
1: Teniu un primer disc, que és Origen, que és el títol del primer espectacle que vau fer. Només un. Teniu aquestes tres peces de Jordi Cornudella gravades. Això vol dir, ens fa pensar que, clar, amb una trajectòria de 14 anys, sou un quartet de flautes que us agrada treballar les coses, aprofundir-les, també girar-les, perquè heu girat molt.
2: Sí, Origen va girar molt. S'ha fet, hem estat... que 4 anys fent Origen...
3: Sí.
2: Sí.
3: Sí, més de 30 vegades l'hem fet, segur.
2: Sí.
1: Daughters es convertirà en disc?
2: Podria ser.
1: Podria ser.
2: De moment no s'ha posat sobre la taula, però mai se sap.
1: Quan una obra és nova, també esteu descobrint com s'ha de tocar, no? Perquè no teniu un referent. En aquest cas, vosaltres sereu el referent d'aquella interpretació. Com es fa això?
2: Quina pressió.
0: Sense pensar-hi gaire, pel que veig, no? Perquè dibuix, no sé si m'ho havia plantejat. Sí, no? Una mica sí.
3: Doncs, sense saber-ho, sense pensar-ho, hem sigut referents d'alguns quartets que han sortit ara a l'ESMUC, que ens ho han comentat, i fa molta il·lusió, perquè no ho penses com volem ser un referent. I de sobte, fent bona feina, i creiem que agrada i que sí que som referent.
1: Home, això és molt, molt bonic, no?, que et diguin, sou referents per nosaltres.
3: Sí. La vostra gravació de tal obra és la que hem escoltat. I
1: quina és la reacció del públic la primera vegada que us ve a veure i escoltar?
3: Sorpresa, no? Sí. Sempre hem dit que... Sí, que no s'esperen, no saben això mateix, que no tenen referents de què és un quartet de flautes o què passarà, com és la sonoritat del quartet, què faran en escena. I sempre és sorpresa.
1: Clar, amb 14 anys i havent girat molt Origen, ara també amb Daughters, alguna anècdota que pugueu explicar que us hagi passat abans o durant l'escenari, durant la representació?
0: Aquesta mirada, eh?
1: Esteu pensant en la mateixa?
3: Crec que sí, a Daughters, no? Sí, a una de les funcions de Daughters. Clar, movem més sonografia, hi ha canvis de... passen moltes coses, sí, a escena. Desmuntem l'escenografia i en aquest desmuntatge s'havia de quedar muntat d'una manera que no va passar, o va caure una de les peces, i l'Alejandra i jo, justament, ho vam haver de jugar dins de l'acting, no?
1: Vau haver de dissimular, no?
0: I col·locar-ho sobre la marxa, o com...?
2: Bueno, l'escena va canviar una mica aquell dia, va ser una mica diferent, però és molt guai perquè és una cosa que també havíem treballat amb l'equip.
1: Vull dir,
2: és
1: que si passa algun imprevist, com te n'ensurts?
2: Com jugar-ho, no? I va ser molt guai que passés i que ho poguéssim jugar i que el públic

0: no se n'adonés de res.
1: Clar. Sí, de fet, jo volia que tornés a passar. Perquè va ser molt, molt divertit aquesta comunicació sense paraules, no? Sí. De mirades, de gestos, de moviments. I,
2: sí, són molts anys de convivència.
1: Exacte, no? I de treballar molta complicitat.

0: Doncs ens estem acostant al final d'aquesta conversa. Això és una altra de les peces que es podran sentir al vostre concert del Petit Palau. I ara pensant, clar, teniu entre mans aquest concert i tota aquesta sèrie de projectes que ens comentàveu, d'Otters i de més, però mirant cap al futur, què us agradaria fer? A qui us agradaria encarregar-li alguna obra, algun projecte que tingueu en ment que us fes molta il·lusió?
1: Seguim amb la idea de fer més encàrrecs per anar ampliant el repertori de quartet de flautes i perquè treballar amb els compositors i compositores en vida és un luxe.
0: Clar.
1: O sigui, ara treballant amb l'Helena Cànovas és que s'ha d'aprofitar això i és un dels objectius, o sigui, d'anar creant més repertori.
2: Sí, continuar demanant. O sigui, la nostra idea és cada any o cada dos anys poder fer un encàrrec i treballar amb algun compositor o compositora.
3: Clar, Jordi Cornudella, Helena Cànovas són joves, no són allò veterans. També aneu cap a aquesta direcció? És a dir, voleu aprofitar aquestes generacions més joves?
2: Sí, potser no és que ens ho haguem plantejat, però potser també hi ha alguna cosa de complicitat de que, bueno, estem més a prop, no? I de moment sí, hem fet aquests encàrrecs a gent més propera a nosaltres.
3: I que també és una manera de donar-los visibilitat. Evidentment.
2: Sí, sí.
3: Feu molta feina, teniu la sort de poder-la fer tal com la voleu, també de poder col·laborar amb artistes, i aquest va ser el cas de la cantant Sílvia Pérez Cruz, que a més a més vau fer una gira per presentar el seu últim disc i n'esteu profundament agraïdes.
2: Sí.
3: Com va anar això?
2: Doncs, bueno, ha estat un regal preciós. Ens va contactar la Sílvia perquè volia gravar unes flautes al seu disc, aquest Hora a l'Abissal, i clar, van dir, òbviament sí, i vam anar a gravar.
3: Qui li diu que no?
2: Clar. I vam fer la gravació i després ens va dir que això, si volíem anar a la gira, als directes, i la veritat és que ha estat una experiència preciosa.
1: Sí, a la gravació va haver-hi molt feeling, vam treballar i vam improvisar i vam estar com jugant, i des d'aquesta connexió llavors ja ens va convidar a fer alguns concerts i a partir d'aquí ho hem disfrutat moltíssim.
3: I possiblement tot. No serà l'última vegada.
1: Esperem que no.
3: Ara ho dèiem, ho hem dit, vaja, fareu el vostre debut amb Daughters en el Festival Mixtour, no la fareu sencera, però sí que l'any que ve presentareu Daughters tot sencer.
2: Sí, al maig del 2027 estarem una setmana sencera a la sala de Walsec fent Daughters cada dia, Daughters sencer.
3: Per tant, recordem els concerts més immediats: el 18 d'octubre al Festival Mixtour, el 10 de novembre al Petit Palau i el maig del 2027, doncs el Dau al Sec, al Poble Sec.
2: Sí.
0: Moltíssimes gràcies, Estela i Alejandra, per haver vingut avui. Flautistes del Quartet Neuma, que ja teniu tota l'agenda.
3: Juntament amb l'Anna Pujol i la Raquel Díaz.
0: Això mateix. Que vagi molt bé i gràcies.
3: Que vagi molt bé. Gràcies.
2: Adéu.

0: Música. El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linga, Linga, a Catalunya Música. Potser no és un dels compositors més cèlebres de la història, però va ser un grandiós sinfonista, i l'Albert i el Pedro t'ho volen demostrar. Aquesta setmana, les sinfonies de Jan Sibelius.
2: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
3: Cultura. Llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
4: Són les 10 i 7 minuts i continuem endavant amb aquesta edició de dimecres de Tots els matins del món i tornem a les grans composicions orquestrals, ara amb Gustav Mahler i la seva segona sinfonia, La Resurrecció. No la podrem sentir tota, per motius obvis, motius de temps, però ens quedarem amb un fragment. In ruhig fließende Bewegung, moviment tranquil, que es presenta a la manera d'un scherzo, però que, com sol passar amb Mahler, passa per un filtre de transcendència i fluïdesa al mateix temps. El dirigeix Simon Rattle, al capdavant de la Simfònica de la Ràdio de Baviera.

Simon Rattle dirigia el tercer moviment de la segona sinfonia de Gustav Mahler. Aires tranquils i plens d'imaginació que aquí interpretaven els membres de la Simfònica de la Ràdio de Baviera. Obrim ara la porta al contrast i saltem fins a França amb una miniatura delicada que ens convida a deixar-nos endur per altres camins. La segona de les tres peces per violí i piano de Mel Bonny amb Sandrine Cantoregi i Sheila Arnold.

Benjamin Britten mirava al passat per construir aquest fragment que acabem de sentir, la seva Sarabanda Sentimental, música per cordes que aquí interpretava la Camerata Nòrdica i que forma part de la seva Sinfonia Simple. Una obra no fàcil, sinó més aviat transparent, honesta, en què s'emmirallava en records musicals d'infantesa. I de sembla fàcil, sense ser-ho, en sap molt l'autor que arriba ara, Wolfgang Amadeus Mozart. D'ell recuperem una de les últimes gravacions d'un dels seus concerts per trompa, el primer amb Ben Goldscheider com a solista i l'Orquestra de Cambra de Munic, dirigida per Susan von Gutzeit.

0: Doncs de l'equilibri de Mozart hem passat a la brillantor de l'orquestra i l'empenta del gran repertori simfònic. Sentíem el final de la segona sinfonia d'Alexander Borodin amb una gravació amb història de les que es gravaven sense trampes ni, per tant, perfecció. La de Carlos Kleiber al capdavant de la Simfònica de la Ràdio de Stuttgart. I ara sí, entrem en l'últim tram del programa d'avui.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.

0: Continuem aquí a tots els matins del món i ho fem donant la benvinguda a Miquel Massana. Bon dia, Miquel.
1: Bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
0: Com estàs avui?
1: Molt bé.
0: Bé i preparat bé. Per entrar de nou aquest verd de pi blau de mar, suposo.
1: Preparadíssim. I avui, avui us vull parlar d'un d'aquells personatges que ja sabeu que m'agrada bastant reivindicar, força desconeguts. Desconegut, ja sigui perquè va morir massa jove, amb només 35 anys, o potser també perquè el fet de viure lluny de la capital no li va donar aquella projecció definitiva que hagués tingut segurament més a prop de Barcelona. El cas és que avui parlem de Xavier Gols i Soler.
0: Molt bé.
1: Xavier Gols va néixer a la Canonja el 1902 i va morir a Tarragona el 1938. Primer de tot va estudiar amb el seu pare, Josep Gols, i als 20 anys, només amb 20 anys, ja va escriure una de les seves primeres obres. Si us sembla, és la primera proposta que us porto avui per escoltar, i és una obra que porta per nom Canticel, amb música de, evidentment, Xavier Gols, i poema de Josep Carner. Si us en recordeu, fa un mes...
0: Fem memòria.
1: Sí. Escoltàvem aquest Canticel d'Eduard Toldrà, interpretat per la Montserrat Cavaller, també amb el mateix poema.
0: Es porten poc, aquestes
1: obres. Es porten poc, perquè, de fet, Canticel de Toldrà és del 23 i Canticel de Xavier Gols és del 22. Doncs bé, ara anem a escoltar una altra versió d'aquest Canticel de Josep Carner, en aquest cas interpretada per Albert Guinovart al piano i Rosa Mateu, soprano.

0: És ben bé el que deies, que l'altre dia, ara ja fa prou temps, sentíem aquell Canticel de Toldrà i aquest de Xavier Gols no s'assemblen en res.
1: No,
0: vull
1: clar.
0: dir, hi ha com un ambient, sí, tens aquella cosa lírica, tranquil·la i melòdica, però cada autor és un món, eh?
2: Això és bonic, i de fet potser seria bonic, ara se m'acaba d'acudir així en directe...
3: Una idea per a una secció.
2: Una secció només dedicada a com han musicat diferents compositors els mateixos poemes. Perquè Garcés,
0: doncs
2: Carner, sí, sí. Segarra, Papaseit, això són grans d'aquests 20, 30, anys 40, sobretot 20, 30... A tope, sí, sí.
0: Em sembla interessant, m'ho apunto.
3: Doncs apuntat.
2: Va, si us sembla, continuem. No ens movem del mateix any, 1922, perquè us vull proposar una altra cançó. En aquest cas, porta per títol Eve un matí. I aquesta vegada el poema és de Joan Gols. Joan Gols va ser el germà de Xavier Gols. I escriu aquest poema dedicat a la deessa de la joventut. Joan Gols va ser un dels personatges també més importants d'aquella època, molt relacionat, va ser un periodista, molt relacionat també amb personatges tan il·lustres com Ventura Gassol, per tant, un personatge molt del món de la cultura d'aquells anys, i li va escriure aquest poema que el seu germà va musicar. I jo crec que, Esther, tenint aquí, podem escoltar aquest poema, no? Recitat per tu, i després escoltem com Xavier Gols el musica.
4: Un dematí de primavera, i bé vingué somrient a mi, portar alegria a mon esperit, un goig immens, un dolç delit. I bé un matí me somrigué i après fugir. Des d'aquell jorn espero en va. Oh, Silfi, amic, quan tornarà? Amic cantaire, bé et puc dir que Eve tan sols passa un camí.

0: Aquest tempus fugit, eh?
1: Sí.
2: Tan sols passa un cop, ja l'has vist, ja adéu.
0: Tan sols passa un cop. I aquesta música, tan ara ho dèiem, que amb aquests girs harmònics...
2: Que et sorprenen, que no te'ls esperes.
0: Tan sobtats a vegades, sí, no? Sí. Que és el que al final t'enganxa, amb una música, quan
1: clar,
0: tens alguna
1: quan
0: cosa
1: no
0: que...
1: t'esperes.
0: I et crea aquesta tensió.
2: Clar, i també el que fa, no?, que un repertori d'un autor sigui molt propi, no?, que posi
0: exacte
2: el seu segell del que fa.
0: Sí, absolutament. Doncs seguim, perquè tenim Xavier Gols, encara és molt jove. Bé, de fet, mor molt jove, però ara mateix no té gairebé 20 anys. L'any 1927 guanya la beca Pau Casals. Aquesta beca li permet anar a Barcelona a estudiar amb Blanca Selva i Baltasar Samper. I el 1929, dos anys més tard, torna a Tarragona i agafa la direcció de l'Orfeó Tarragoní, completant aquesta direcció amb recitals i classes. Una de les seves influències principals, com la de molts compositors del moment, és la música popular catalana, però és que ell encara la va conèixer més a fons als estius de l'any 32 i 33, amb dues expedicions de recerca de materials per l'obra del cançoner popular de Catalunya. Alguna de les obres més destacades del seu petit opus són el Quintet en re menor del 35, premiat per la Generalitat de Catalunya, i els Tres Preludis Rurals del 37 per orquestra de corda i piano, de fet una obra que ell mai va veure estrenada, perquè es va morir abans d'aquesta estrena. Però deixeu-me parlar, i avui m'agradaria enfocar-me una miqueta més en una de les obres que jo crec que són més delicioses del seu opus, que és De les Terres Altes, quatre impressions per a piano. És una obra que va escriure el 1936 i són quatre moviments molt bonics, cadascun amb una estètica molt diferent, i avui m'agradaria escoltar i comentar una miqueta el primer i l'últim. Mireu, el primer porta per títol, és un títol molt suggerent, Ametllers florits al lluny. I aquest primer moviment el desenvolupa a partir

0: de tres notes. Do, mi bemoll, re. Do, mi, re. Aquesta cosa que és una mica estranya, una mica aspra fins i tot aquest tema.
1: Sí, no és còmode, diguéssim.
0: No és còmode. Ja veureu que al llarg de tot aquest primer moviment el desenvolupa a partir d'aquestes tres notes i amb una harmonia i també amb unes figuracions barrejat, amb unes figuracions molt impressionistes. Per tant, anem a escoltar aquest Ametllers florits al lluny interpretat per Miquel Villalba.

0: Trobo que ens ha anat molt bé que ens donessis aquella petita pista de les tres notes en què es va basant aquest moviment per poder-lo seguir, perquè és veritat que és molt fàcil de reconèixer i ens serveix com d'ancoratge, no?, a l'audició.
1: Sí, és com un motiu desenvolupador de tota l'estona, eh? Com el va canviant de color, com el va col·locant a la mà dreta, com el va col·locant a la mà esquerra, com també, i aquí també és la gran habilitat d'aquest gran pianista que tenim a casa nostra, que és Miquel Villalba, com li treu els colors diferents, no? Que no sembli monòton, perquè al final una peça així pot resultar
0: Segons qui la
1: risc.
0: toqui, clar.
1: Una absoluta... Bé,
0: Sí,
1: deixem-ho aquí,
0: doncs... No és el
1: no és
0: cas.
1: el cas, no
0: Exacte.
1: és el cas.
0: I ara ens acostem ja al final, no?, d'aquest repàs per la figura i la trajectòria de Xavier Gols i Soler. Ens deies que volies també sentir un altre d'aquests moviments, oi?
1: Sí, l'últim, de fet,
0: De les Terres Altes.
1: aquest és el primer que hem escoltat, amb Amelles Florits, després el segueixen Nènia i La tarda als cims, i l'últim moviment és el Llogaret en festa, i de fet el nom ja és també igual que el primer,
0: Ja
1: molt
0: convida.
1: suggerent. Convida. I de fet té aquesta olor tan purament mediterrània i fresca, ja ho veureu, i amb el ritme, que n'hem parlat més d'una vegada en aquesta secció, amb aquest ritme que podríem quasi bé definir-lo el ritme de la festa catalana, que és el tam-patam-pam,
0: Sí.
1: patam-pam, patam-pam, patam-pam, que surt tantes vegades aquest 6-8 incessant que defineix molt bé aquest color, que apareix en tanta música catalana.
2: Molt
1: O sigui que
2: bé.
1: res, escoltem-lo.
0: Amb això ens quedarem i a
2: I amb tu ens
0: tu,
2: retrobem d'aquí 2 setmanes.
0: això mateix.
2: Correcte. Que vagi molt bé.
1: Adéu-siau.
0: Gràcies,
1: Adéu.
0: Miquel.
1: Adéu.

0: Doncs així acaba aquesta peça de Xavier Gols, Esther, un autor que des d'ara diríem que ja no hi ha cap excusa per no tenir-lo en ment i tenir present tota aquesta trajectòria que hem compartit aquí amb en Miquel Massana a la secció d'avui. I bé, ara hem entrat en el nostre darrer minut d'aquesta edició de dimecres 7 d'octubre. Una secció que ha tingut, una edició, vull dir, que ha tingut una mica de tot. Hi ha hagut aquesta visita de la Lourdes, en Miquel, entrevista amb les noies del quartet Neuma i Dama, i tornarem a partir de les 8. L'Esther ja riu. Ai, si és que, de veritat, si jo de vegades tinc la llengua de drap, em passen aquestes coses, penso molt ràpid, parlo no tan ràpid i, clar, doncs m'entrebanco, però, Esther, és la vida, això, mira, em deixarà sola tot el darrer minut de programa. En Pau també està rient. I què voleu que us digui? Doncs que ha estat un dimecres molt bonic, la veritat. Ja no pot més. Esperem que hagueu gaudit. Animeu-vos a participar a les fake news i demà us ho recordarem. Que vagi molt bé el dia. Adeu.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música.
2: La Simfònica Sant Cugat us convida al concert Els Germans Claret amb la Simfònica, sota la direcció de Salvador Brotons i amb la participació dels dos músics com a solistes. El divendres 16 d'octubre, al Teatre Auditori Emma Vilarasau. Un concert evocador, colorista i vibrant. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Ernen, a Suïssa, per sentir un concert amb quatre obres que giren al voltant de la contemplació o de la pregària. És un concert que portava per títol Anbetung, que en alemany vol dir adoració o precisament pregària. Aquest concert es va fer l'agost del 2025 amb música de John Adams, música de Max Bruch, de Wolfgang Amadeus Mozart i, per acabar, del letó Peteris Vasks. És un programa de concert preciós, delicadíssim, i que començarem a sentir des d'ara mateix, des de la gravació de la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El programa de concert comença amb música d'un dels grans representants del minimalisme, l'americà John Adams, nascut l'any 1947 i que l'any 1978 va escriure per a 7 instruments i després en va fer una versió per a orquestra, l'obra titulada Shaker Loops. Shaker és la paraula que fa referència a la comunitat religiosa nascuda a Anglaterra al segle XVIII i establerta als Estats Units des d'aquell mateix moment, pràcticament. És coneguda per les seues danses i pràctiques espirituals i, de fet, el verb anglès to shake, precisament, el que vol dir és sacsejar. I loops són bucles, patrons que es repeteixen. És una obra, per tant, en què hi ha aquesta idea de repetició. En aquests Shaker Loops de John Adams, que ara us oferim en versió de l'orquestra del festival Music Dorf Ernen, que dirigeix el violinista israelià Daniel Barth.

Música del compositor americà John Adams, nascut l'any 1947, música amb títol anglès que dona pistes sobre el camp sentit. El títol és Shaker Loops i fa referència a la comunitat religiosa americana creada per Ann Lee, una comunitat coneguda per les seues danses i pràctiques espirituals. A més, loops vol dir bucles, són patrons que es repeteixen i això és el que anat sentint durant aquests gairebé 25 minuts de música, música de John Adams composta l'any 1978, música per a 7 instruments de corda. Després Adams mateix en va fer la versió per a orquestra en aquest homenatge als Shakers. Si us agrada el cinema, també n'hi ha una de pel·lícula recent sobre aquesta temàtica. És la pel·lícula de la directora Mona Fastful, una pel·lícula titulada El testament d'Ann Lee. Ann Lee és la fundadora dels Shakers i li dona vida l'actriu Amanda Seyfried. Doncs així és com hem començat avui aquest concert que

porta per títol Anbetung, Adoració, un concert que es va fer a Suïssa l'agost del 2025, un dels concerts que arriben a través de la UER a Catalunya Música i que ara continua amb una obra de Max Bruch, amb el Kol Nidrei, que aquest compositor protestant va fer a partir d'aquesta pregària jueva que tradicionalment es canta a l'inici del Yom Kippur, el dia de l'expiació, el més sagrat de l'any jueu. Kol Nidrei és l'opus 47 de Max Bruch. Després posarem encara una miqueta més en context aquesta obra, després que l'hàgim sentit interpretada per Chiara Enderle Samatanga, que és la violoncel·lista suïssa de Zuric, nascuda l'any 1992, que interpreta Kol Nidrei de Bruch amb l'orquestra del Festival Musikdorf Erlangen sota la direcció de Daniel Barth.

0: Era el quartet de corda número 2 en la menor, l'opus 51 número 2 de Johannes Brahms en versió del quartet Takacs.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música.
4: Brins de pols que neden.
5: Acompanyar és això, és poder impregnar-te de la veu igual que de les tecles. Per mi és una sola cosa. Suposo que té a veure en obrir les orelles d'alguna manera i ampliar el camp perceptiu. Per mi sempre ha sigut una cosa molt natural perquè sempre m'he sentit molt atreta per la veu. M'agrada molt tota la dimensió literària i els idiomes. Sempre m'ha atret molt la dicció, la fonètica. I per mi és això, una cosa molt natural en el moment en què afronto una peça des del piano i des del cant.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Maria Mauri, pianista i directora de cor.

0: Catalunya Música. Els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Aquesta setmana estem recordant el compositor finlandès Jan Sibelius, un personatge clau per la cultura del seu país que, a més, va viure molts anys, un total de 91.
2: 91 anys.
1: 91 anys, déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do, quina sort viure tants anys.
1: I per l'època.
2: Exacte, exacte. Això vol dir que va tenir una vida molt llarga, no? Perquè això explicaria també... Clar, si tens una vida molt llarga vol dir que tens moltes vivències. Bé, no sé que estiguis tancat al menjador de casa, no?
1: Sí,
2: clar, tot és relatiu. De fet, les vivències de l'artista generalment les trobem a la seva obra i avui us ho volem demostrar.
1: Doncs sí, perquè estem repassant la vida de Sibelius a través de les seves sinfonies. I de moment doncs, ja ens hem fixat en la número 1 i 2 i avui ens fixarem en la que ens considera la més fosca de les seves sinfonies. I això té a veure precisament amb la situació vital del moment de la composició.
2: Voleu saber què li va passar a Sibelius per escriure una sinfonia tan fosca? Doncs no marxeu, que ara us ho expliquem.
0: La clàssica amb un somriure als llavis amb els homes clàssics.

0: La primera sinfonia de Sibelius, que ara mateix tenim de fons, estava molt connectada amb la tradició simfònica europea del segle XIX, per tant, del romanticisme, però també per Tchaikovsky, atès que Finlàndia en aquell moment estava formada per l'imperi rus. Això feia que fos normal, no?
1: Bé, estava formada per l'imperi rus, formava part de l'imperi
0: rus. Formava part de l'imperi rus, sí. Bé, ja ens hem entès, no? Per tant, és normal que d'alguna manera Sibelius rebés la influència dels grans compositors russos.
1: Clar, clar. Sí, sí. Però fixa't, la segona sinfonia, que vam parlar al programa anterior, en canvi, ja mira cap a Finlàndia i la componen en la mateixa

0: època que crea el seu poema sinfònic del mateix nom, perquè direm Finlàndia 50 sí. vegades. Per tant, home, hi trobem una certa reivindicació patriòtica, no?
1: Tot plegat, us ho hem explicat d'una forma més extensa els dos primers programes d'aquesta setmana, que si els heu perdut, els recordeu que els podeu recuperar al nostre web, que és catmusica.cat/homesclàssics.
0: Doncs bé, avui tots podríeu pensar, home, doncs primer va la 1, després va la 2...
1: Després va la 3,
0: després
1: no?
0: Després va la 3, però en quin programa estem?
1: Exacte.
0: Estem en programa que fem el que ens dona la gana.
1: Ni més ni menys.
0: No, i a més, saltarem la sinfonia número 3, perquè abans us hem dit que anirem a la foscor.
1: Exacte.
0: A la sinfonia número 4 de Sibelius.

0: està molt bé anunciar amb tota aquesta expectativa la foscor de la quarta de Sibelius i que soni la quarta, sí, perquè aquesta
1: exacte,
0: és la quarta.
1: Exacte.
0: No, no m'he enganyat, en aquest aspecte...
1: No, la quarta és.
0: La quarta és,
1: la quarta.
0: Però és de Mahler.
1: De Mahler.
0: És de Sibelius. Ara bé, jo us podeu imaginar que tot tindrà sentit o no al llarg del programa. Mm.
1: Sí, però fem una cosa, anem a contextualitzar la quarta de Sibelius.
0: Amb la de Mahler de fons.
1: Exacte, una obra composta entre els anys 1910 i 1911, com us dèiem, és probablement la més fosca, austera i enigmàtica de les seves set sinfonies.
0: Sí, la sinfonia número 2 que vam conèixer ahir ens presenta encara un Sibelius expansiu, romàntic i capaç de construir un gran final triomfal. La quarta ens porta a un món completament diferent. Com podreu apreciar tot seguit, desapareixeran pràcticament els grans gestos heroics i la música és més concentrada, més introspectiva i també, podríem dir, més moderna, fins i tot.
1: I clar, per entendre aquest canvi, perquè les coses no passen perquè sí, és important situar la sinfonia en el context de la vida i de l'evolució musical de Sibelius. L'any 1908, poc abans de començar la quarta, Sibelius havia estat operat d'un tumor a la gola. Durant un temps va viure amb la por que pogués ser cancerós, cancerigen, i doncs, clar, va tenir una forta preocupació per la mort.
0: Això explica moltes coses. Mm. Si fas crees música amb aquesta por al cos, és ben possible que això estigui present en l'obra. Ara bé, no podem afirmar que la Quarta Sinfonia expliqui directament aquesta experiència, però que dèiem, és evident que pertany a un període especialment difícil i introspectiu de la vida del compositor.
1: Mm. I no només això, perquè també hem de tenir en compte que Sibelius estava observant els grans canvis que s'estaven produint amb la música europea.
0: Imagineu-vos, any 1908, compositors com Mahler, i aquí tenim la connexió, estaven portant la sinfonia romàntica cap a dimensions cada vegada més monumentals. Mm. Mentre que Arnold Schoenberg i altres compositors començaven a qüestionar directament el sistema tonal. O sigui, estaven qüestionant el que era la música fins aquell moment, no?
1: Això ens passa moltes vegades amb compositors, no? Com Schubert, no? Que dius, hi havia Beethoven, hi havia Rossini, què he de fer?
0: Què faig aquí al mitjà, no? Clar,
1: doncs què va fer Sibelius? Una mica el que va fer Schubert. Escollir un camí propi.

0: passades aquesta setmana, la Huila 2, quin canvi d'ambient més radical en aquesta obra de Sibelius, amb aquesta introducció tan fosca com a inici del primer moviment de la quarta de Sibelius. Però què va fer el compositor davant dels canvis que proposaven compositors com Mahler o Schoenberg a principis del segle XX? Doncs, en lloc de fer l'orquestra més gran i la música més espectacular, va fer exactament el contrari. Va reduir els materials, va eliminar elements decoratius i va buscar una música cada vegada, per dir-ho d'alguna manera, més concentrada.
1: Per exemple, amb aquest primer moviment que estem escoltant de fons ara mateix, amb tempo molto moderato, quasi adagio, clar, comencem d'una manera extraordinàriament fosca. Molt, sí, si us heu fixat, sí. Els instruments greus de l'orquestra doncs, presenten des del principi, a més, un interval que serà fonamental amb tota la sinfonia, el tríton.
0: Aquí hem tingut un debat, perquè tu com has dit tota la vida això del tritó, no?
1: Jo li he dit tritó.
0: Tritó.
1: Tritó.
0: Doncs en català correcte, tríton. Segons el diccionari
1: tríton.
0: De l'Enciclopèdia Catalana, tríton.
1: Em costarà...
0: Sí, sí. Perdó, el diccionari d'Institut d'Estudis Catalans, tríton.
1: Em costarà dir-li tríton.
0: Doncs digui tríton, però...
1: No.
0: Que, en tot cas...
1: Aquí estem a Catalunya Música i hem de dir les coses correctament.
0: Ah, exacte.
1: Ara em pregunto, és semíton o semitó?
0: Jo diria semitó, però no sóc lingüista, per tant no m'arrisco
1: a afirmar. No, jo entenc que és to, semitó, i en aquest cas, com diu el diccionari, li farem cas, és tríton.
0: En tot cas, què és el tríton?
1: Exacte. Estava intentant, allò, marxar del tema. Mira, primer, clar, he definit la paraula interval, que és un interval,
0: clar.
1: No? Perquè, clar, nosaltres de vegades parlem d'una segona, una tercera, una segona major, una tercera menor, no?
0: Una quarta augmentada.
1: Una quarta augmentada. Mira, un tríton és una quarta augmentada.
0: Trequinava.
1: Exacte. No, però fixeu-vos, un interval el podríem definir com la diferència de freqüència entre dues notes, no? Això, ara m'he posat al piano, si això és un do, entre un do i un re hi ha una segona. Segona major, o sigui, l'interval és un interval de segona, sí, entre un do i un mi, de tercera, etcètera, no?
0: Perquè compteu des de la primera nota.
1: Sí, exacte. Per exemple, una octava és do, re, mi, fa, sol, la, si, do. I això és un interval d'octava. Precisament el tríton és el que divideix l'octava exactament per la meitat. Quan diem que dividim l'octava per la meitat, fixa't, estem parlant de semitons, d'acord?
0: Sí.
1: Jo ara vaig a comptar quants semitons hi ha amb una escala d'una octava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 semitons, sí? Si dividim 12, serien 6 i 6.
0: Però, teòricament sí, però ja veig a venir que amb la música serà més complicat.
1: Amb la música és una mica més complicat. anem a comptar, fixa't. Començo pel do.
0: Do.
1: Anem a comptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tecles. Do sostingut, re sostingut.
0: Blanques i negres,
1: Sí, sí, sí, exacte. Do sostingut, re sostingut, mi i fa.
0: D'acord.
1: N'hem comptat 6.
0: Sí.
1: D'acord? Molt bé. Ara comptaré des del do de dalt i baixaré.
0: Val.
1: Do, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Sí.
1: D'acord? Hauríem de coincidir, no?
0: La lògica d'una persona no músic diu que sí.
1: Exacte, però no hem coincidit perquè ens queda una tecla al mig. Que és el fa sostingut. Sí? El fa sostingut és aquesta nota amb l'escala de do que està exactament al mig, l'interval que està justament al mig de l'octava. Perquè quan tenim el do, si sumem un to anem a re, si sumem un altre to anem a mi, però si fem un fa normal, sí? Entre mi i fa no hi ha tecla negra. Per tant, hi ha un semíton. No, un semitó. Hi ha un to, un altre to,
0: sí,
1: i un semitó. Jo el que vull per fer un tres tons seguits és augmentar aquest fa. Per tant, do, re, re, mi, mi, fa sostingut. Sí? Fixa't que aquesta quarta, do, re, mi, fa, és una quarta augmentada, perquè hem augmentat això. I aquest interval...
0: Perquè aquest mig to de més, diguéssim, no?
1: És un interval que...
0: I és inquietant, això que estàs fent,
1: clar, fixa't. És un interval que va arribar a estar prohibit. Durant molts segles, amb aquest interval se li deia diabolus in musica. O sigui, imagina't...
0: El diable a la música.
1: Clar, no pots fer-lo. I per això, obres de obres occidentals de Bach, de Beethoven, de Mozart, no hi surt aquest interval, perquè la tradició deia que estava prohibit. Clar, d'aquesta manera, quan jo faig... Imagina la diferència de... Ja és diferent, no? Et crea aquesta inestabilitat que altres compositors l'han solucionat resolent-la. Per exemple...
0: Side Story, Maria.
1: Sí? Els Simpsons i tot això, no? Per tant, és un interval que, si està prohibit, realment et genera aquesta inestabilitat. I Sibelius el converteix gairebé en el símbol sonor de tota l'obra. Des del començament tenim, per tant, aquesta sensació d'entrar en un paisatge fred, auster i, com no, inquietant.
0: És que escolteu aquesta música, és absolutament inquietant, aquest inici de la Simfonia número 4 de Sibelius. Però poc després, si escolteu tot el moviment sencer, podreu apreciar com apareix el violoncel amb una melodia solitària i expressiva. Aquest protagonisme dels instruments individuals és important, perquè Sibelius no utilitza sempre l'orquestra com una gran massa sonora, sinó que sovint deixa instruments gairebé sols, envoltats de silencis i textures molt transparents.
1: En aquest sentit, la quarta és molt diferent de la segona. Si us recordeu, a la segona sinfonia, doncs les petites idees musicals van creixent fins a desembocar en grans moments orquestrals. En canvi, a la quarta també hi ha un desenvolupament i transformació, però el resultat no és una expansió triomfal. La música sembla que es concentra cada vegada més sobre ella mateixa.
0: I ara anem cap al segon moviment.

0: El segon moviment, Allegro molto vivace, sembla inicialment oferir un cert descans a tota aquesta tensió del primer moviment de la quarta de Sibelius. De fet, només cal escoltar-lo, és més ràpid, lleuger i rítmic, com heu pogut apreciar. I és més, durant els primers moments podem tenir la sensació que hem sortit de la foscor del primer moviment, però aquesta sensació durarà poc.
1: Exacte, perquè progressivament la música doncs es torna més inquietant, els ritmes es deformen, les harmonies es fan més tenses i reapareix aquella sensació d'inestabilitat que domina tota la sinfonia.
0: És com si Sibelius ens oferís durant uns instants una música aparentment lluminosa, però aquesta llum fos incapaç de mantenir-se. Per tant, aquest moviment permet veure molt bé una característica important de la quarta sinfonia. Res no sembla completament estable en cap moment. Aquesta inestabilitat és molt, molt present. Fins i tot, quan la música sembla avançar cap a un moment més alegre, apareix algun element que trenca aquesta sensació.

0: Hem arribat ja al tercer moviment de la quarta de Sibelius, amb indicació de tempo largo, i podríem dir d'alguna manera que és com el centre emocional, no?, d'aquesta sinfonia.
1: Sí, sí.

0: Sibelius ens planteja un moviment amb música molt lenta, austera i contemplativa. Ja ho estem sentint, eh?
1: Sí.
0: Aquí trobem de manera especialment clara la idea de construcció progressiva que caracteritza Sibelius. Fixeu-vos, al començament sembla que la música busca alguna cosa, progressivament apareixen petits fragments melòdics, però cap d'ells sembla convertir-se immediatament en una gran melodia. Progressivament aquests fragments es van relacionant, així que la música doncs, creix molt lentament fins que finalment apareix una idea molt més completa i solemne.
1: Si us hi fixeu, és un procediment semblant al que havíem trobat a la Sinfonia número 2, construir grans estructures a partir de petites cèl·lules musicals. Per tant, ja us podeu anar adonant que és una constant en l'obra de Sibelius aquesta idea, no?, de petites idees que es transformen en grans idees.
0: Això sí, però en realitat, respecte a la segona, el resultat emocional és diferent,
1: sí,
0: completament diferent, perquè la segona, aquest procés, ens perdona.
1: No t'emociones, Pedro.
0: M'emociono. Ens condueix cap al gran tema triomfal del final. En canvi, a la quarta, doncs la sensació és molt més ambigua. La música pot arribar a moments d'una gran intensitat, però mai no es transforma en una afirmació heroica.

0: I ara, precisament, amb el Pedro comentant fora antena, podíem apreciar això, no? Apreciar això que comentàvem fa un moment. Que sembla que hi ha una petita llum,
1: sí.
0: I de cop i volta tornem a la foscor. Tornem a la foscor.
1: Sobretot amb aquestes cordes que et donen esperança, i quan entra el vent dius no.
0: Tornem a la foscor. Però és comprensible, no? Si estàs a la pell de Sibelius i tens aquest tumor i estàs esperant la notícia de saber si serà o no cancerigen, doncs jo entenc que aquesta por, al final, ostres, t'enfosqueix també la teva creativitat. En tot cas, aquest que escoltem, quart moviment de la quarta de Sibelius, un alegro, sorprenent també, com podeu escoltar de fons, no?, per el contrast amb els moviments anteriors.
1: Sí, perquè al començament sembla que Sibelius podria conduir-nos finalment cap a una música més lluminosa,
0: sí.
1: I apareix fins i tot el glockenspiel, no?, amb una sonoritat brillant que contrasta amb el caràcter fosc de bona part de la sinfonia.
0: Però que dèiem, aquesta esperança anirà desapareixent progressivament perquè tornaran les tensions, els fragments musicals es tornen a descompondre i la música sembla perdre energia. I aleshores arriba un dels finals més sorprenents de l'obra de Sibelius.
1: Doncs sí, perquè per contra del que pot semblar, o el que podem imaginar-nos tenint en compte la tradició simfònica europea, després de tota la tensió acumulada durant la sinfonia, no hi ha una gran victòria.
0: Que és el que esperem normalment, no?
1: No, aquí no hi és. No hi ha un final heroic com el de la segona. La música simplement acaba amb la menor, de manera seca, continguda i gairebé sense consol.
0: Explicaria el moment vital del compositor, d'alguna manera. També és interessant relacionar la quarta amb la natura, un element fonamental en tota la música de Sibelius. És finlandesa, eh? Com d'important és la natura a Finlàndia. I és que poc abans de començar a treballar en la sinfonia, Sibelius havia viatjat a la zona de Koli, a l'est de Finlàndia, que és un paisatge de boscos, llacs i grans extensions naturals, que el va impressionar profundament. I la quarta s'ha relacionat sovint amb aquesta experiència.
1: En tot cas, us hem dit moltes coses sobre aquesta sinfonia número 4, però no l'hem pogut escoltar tranquil·lament. Així que, vinga, anem a l'audició.
2: Potser no és un dels compositors més cèlebres de la història, però va ser un grandiós sinfonista, i l'Albert i el Pedro t'ho volen demostrar.

0: Aquesta setmana, les simfonies de Jan Sibelius.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: Arriba el moment de posar-hi una miqueta més de música, així que arriba el moment d'escoltar la sinfonia número 4 en la menor, opus 63, de Jan Sibelius.
3: Una composició dividida en quatre moviments, tempo molto moderato, quasi adagio, allegro molto vivace, il tempo largo i allegro tot plegat, i tal com hem fet al llarg de la setmana a través de la versió que tenim ja de fons, la del director Klaus Mäkelä amb l'Orquestra Filarmònica d'Oslo.

0: Obrim de bat a bat les portes del món de la clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música.
1: Realment es tracta d'una sinfonia molt enigmàtica.
2: Eh? Doncs sí, i que respon a la situació vital de Sibelius, sí, que patia per la seva salut, i també per la situació bèl·lica que es vivia a Europa.
1: Clar.
2: En tot cas, haguem d'escoltar la sinfonia número 4 en la menor de Jan Sibelius, dirigida per Klaus Makela, amb l'orquestra filarmònica d'Oslo.
1: Nosaltres tornem demà, com sempre, a la una del migdia, aquí a Catalunya Música. Pau Blasi, el control tècnic, i Olga Cardús, a la producció. Moltíssimes gràcies i fins demà.
2: Adéu.
1: Adéu.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: Serialitzados, Festival de Sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka.
0: A Catalunya Música. Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria, Bartrol i Jubal.
2: Aquest dimecres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el Molt Personal, la pianista i directora de cor, Maria Mauri. Avui parlem de direcció coral, d'aquest canvi de mirada que implica passar d'interpretar a guiar un grup i modelar un so col·lectiu. Comencem.
3: Hola, sóc la Maria Mauri Fàbregas, pianista de professió, directora de vocació i cantant amateur, i us presentaré la meva llista de peces que em representen d'alguna manera i que m'han transformat en algun moment de la meva vida. Comença amb la peça Touch Her Soft Lips and Part de la suite de Henry V de William Walton. Aquesta peça la vaig conèixer quan estava a Londres, que hi havia una associació per dones directores, que es deia Women Conductors, que són una mica també els culpables de que jo acabés estudiant direcció, perquè tenien aquest programa pensat per dones joves directores i em van agafar i em van dir vine a fer aquest curs. I allà, en aquell curs, vaig conèixer aquesta part d'aquesta suite que em va semblar preciosa i que és molt curiós, ja ho sentireu, com hi ha una mena de cita a una cançó popular catalana que crec que no cal ni dir de quin es tracta.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Maria Mauri, pianista i directora de cor.
1: Continua amb el prelude a l'après-midi d'enfant de Debussy. Aquesta peça és de les primeres que vaig estudiar estant a Londres, a l'optativa de direcció, i és una peça tan evocativa amb aquest món entre sensual i oníric que és un món on m'hi sento molt còmoda i que sempre m'ha encantat, l'escolto molt sovint.

La llista continua amb la dansa dels cavallers de la suite de Romeu i Julieta de Prokófiev. Aquesta versió està dirigida per Gergiev i l'interpreta la London Symphony Orchestra. M'agrada especialment la força de la interpretació, a vegades fins i tot al límit de desbordar els metalls, en aquest cas. I és una peça, això, d'una potència bestial, d'una capacitat melòdica, del lirisme, de tots els temes com van intervenint, no només en aquesta peça, sinó a tota la suite, que m'agrada molt perquè t'imagines perfectament les imatges i els personatges i té aquesta dimensió visual molt potent per mi.

Doncs sí, va ser perquè em vaig apuntar a l'optativa de direcció i allà hi havia moltes oportunitats de dirigir, no? I també em vaig posar a acompanyar el cor de cantants de l'escola i un dia el director del cor em va dir: jo no puc venir, fes tu l'assaig. I vaig dir: però com? Si no, no he fet mai un assaig, no? No sé com es fa això. I va ser una mica tot. Això, aquesta associació de dones directores que també em va permetre fer molts cursos allà. No ho sé, me'n vaig adonar que era una cosa que tenia moltes ganes d'estudiar. O sigui, que era el que em cridava més. Llavors, no tant per dedicar-m'hi, jo de fet mai vaig pensar que m'acabaria dedicant a dirigir, però tenia aquesta crida d'obrir horitzons i complementar la meva formació des d'aquest lloc que és la direcció. Clar, jo crec que dirigir és prendre decisions sobre la marxa en funció del que estàs escoltant i la manera d'expressar o de conduir aquestes direccions, doncs pren moltes formes depenent del moment, del grup, de la inspiració, però sempre, sempre, sempre des del respecte. La llista acaba amb el concert per piano de Ravel en sol major, interpretat per la Marta Argerich. Aquest vídeo l'he mirat moltíssimes vegades perquè em fascina com toca la Marta. Per mi ha sigut una referent dona pianista. Aquesta versió em sembla terriblement potent, inspiradora, i com sempre la Marta suposa un gran referent com a pianista i com a artista dalt de l'escenari.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Maria Mauri, pianista i directora de cor. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
1: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
2: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
1: Entrades a auditori.cat.
0: On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

A l'Assaig General, donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa

món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig general, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Catalunya Música.
1: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
2: Aquí comença el tercer capítol d'aquesta setmana, els Sincronies de Catalunya Música, que estem dedicant a l'any 1721. Hem viatjat tres segles enrere per descobrir tot el context històric, social, polític, tecnològic, tots els invents, també artístic i, per descomptat, musical, i veure tots els vincles que hi ha entre la creació musical i artística i aquests fets i esdeveniments que us anirem explicant al llarg d'aquests cinc capítols. Aquesta és la vocació del Sincronies. Comencem.
1: La música en el seu context a Sincronies.
2: I com cada capítol, aquí als Sincronies us volem fer cinc cèntims dels avenços i els canvis socials, polítics i també en el món de la salut i la medicina i la tecnologia que van tenir lloc, que es van produir aquest any 1721. Comencem parlant-vos de salut i medicina, tot escoltant la música que es va compondre aquest mateix any.

I és que l'any 1721 a Europa les infeccions més simples eren sovint mortals, perquè no hi havia medicaments ni hi havia antibiòtics moderns, òbviament. La verola era la malaltia més important i una de les principals causes de la mort en la població europea. Aquest any 1721 és un any capdalt, crucial. És un any clau per l'inici de l'erradicació d'aquesta malaltia, tot i que, insistim, fins al 1980 no es va erradicar completament arreu del món la verola. El 1721, Lady Mary Montagu, que era una aristòcrata, esposa de l'ambaixador anglès a Turquia, a Istanbul, va portar de Turquia el mètode d'inocular fluid de la verola en persones sanes per generar immunitat. De fet, aquell mateix any, el reverend Cotton Mather i el doctor Zabdiel Boylston van utilitzar aquesta tècnica, la variolació, per frenar una terrible epidèmia que hi va haver a la ciutat nord-americana de Boston, quan encara no eren els Estats Units, sinó una colònia anglesa. 1721. Això va posar les bases del que dècades més tard van ser els vaccins moderns de la verola.

De fet, aquest any 1721, Lady Mary Montagu va introduir els mètodes d'aquesta inoculació, primerenca, podríem dir, i molt controvertida a la Gran Bretanya i també a les colònies americanes. Fixeu-vos, és un avenç tan important des del punt de vista de la salut pública i la medicina que val la pena parlar-ne, perquè és l'època de Vivaldi.

de Telemann, de Händel i de Bach, entre molts altres, la variolació o variolització, un mètode de profilaxi d'immunització utilitzat abans del descobriment del que s'anomenen vacunes, els vaccins. Consistia a posar una persona sana en contacte amb el virus de la verola de manera que aquesta es convertia en una persona infectada. Tot i infectar-se, el virus es trobava en un estat poc virulent, de manera que es minimitzava la gravetat de la infecció i d'aquesta manera es podia induir la immunitat enfront de possibles infeccions futures. De fet, la verola era una malaltia altament contagiosa que havia causat epidèmies constants a tot el món i va deixar moltíssimes baixes al llarg de tota la història, no només en aquest segle XVIII. El virus de la verola ha produït al llarg de la història la mort a més persones que qualsevol altre microorganisme durant tota la història de la humanitat. Déu-n'hi-do.

0: Fixa-vos, aquest 1721 es van arribar a tractar 5.760 casos de verola a la ciutat de Boston, allò que us comentàvem del vaixell que va arribar amb un brot de verola i que va infectar la població d'aquesta ciutat, que, per cert, aleshores, el 1721, Boston tenia 10.700 persones de població. Doncs van morir un de cada 7 pacients a qui es va fer aquest tractament. Al segle XVIII, la verola matava de 200 a 600.000 persones cada any a Europa. Déu-n'hi-do. Per tant, abans del descobriment de la vacuna contra la verola de les vaques, la inoculació amb la matèria variolosa va ser el més estès i va funcionar com a preventiu contra la malaltia. Va ser tot un avenç en el camp de la medicina i de la salut pública aquest any 1721, gràcies a un aristòcrata, Lady Mary Montagu.
1: Sincronies.
0: I en aquests capítols hem anat escoltant tots els concerts de Brandenburg, la col·lecció de 6 concerts que va dedicar el marcgravi Christian Ludwig de Brandenburg, que s'estava a la cort, a una cort floreixent i esponerosa a prop de Berlín, a Brandenburg, i que tenia també un petit conjunt instrumental massa petit per ser el dedicatari d'aquests magnífics i esplèndids concerts que va escriure Johann Sebastian Bach i que va recopilar el 1721. Li va enviar a Christian Ludwig, però probablement havien de servir simplement per obtenir un càrrec a la seva cort i estar més a prop del poder. No va tenir cap èxit. Ara, però, escoltarem el sisè i últim d'aquests concerts de Brandenburg, que també té una configuració molt especial. Només hi ha instruments de corda.

Efectivament, aquest concert de Brandenburg número 6 només està dedicat als instruments de corda. Hi ha dues violes de gamba, un violoncel i un baix de viola que fa de continu. Una formació sorprenent i que, a més, té l'absència total d'instruments aguts. Només hi ha instruments de registres mitjans i greus. L'únic concert de Johann Sebastian Bach on no hi ha violins. El timbre, ja ho sentireu, és molt particular. A l'inici de tot hi ha una mena de cànon i probablement la viola de gamba la devia tocar el príncep Leopold, recordem-ho, el príncep que acollia com a mecenes a Johann Sebastian Bach a la cort de Köthen. Les sonoritats d'aquest concert són greus, molsudes, vellutades i contenen també una giga a la italiana, que és el tercer i últim moviment. Sentim-lo, és el concert de Brandenburg número 6 que sentirem en una versió esplèndida, la que dirigeix Christopher Hogwood al capdavant del seu conjunt Academy of Ancient Music, un enregistrament de l'any 1997 pel segell L'Oiseau Lyre.

0: Amb aquesta giga brillant i vibrant acaba el sisè i últim concert de Brandenburg, aquest concert que està escrit només per a instruments greus i de corda, dues violes de gamba, un violoncel i un baix de viola que fa de continu, amb aquestes sonoritats molsudes, greus i vellutades que caracteritzen aquest sisè i últim concert de la col·lecció dels concerts de Brandenburg que Johann Sebastian Bach va compilar l'any 1721 i que va enviar al marcgravi Christian Ludwig de Brandenburg. La versió que acabem de sentir la protagonitzava l'Academy of Ancient Music, dirigida per Christopher Hogwood.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarría.

I aquesta música que estem escoltant és música de Georg Philipp Telemann, un extraordinari compositor alemany que va viure durant tota aquesta època a cavall del segle XVII i del segle XVIII. L'any 1721, Georg Philipp Telemann tenia 40 anys i va ser un any molt important en la seva trajectòria perquè és el moment en què es va traslladar definitivament a la ciutat d'Hamburg per assumir el prestigiós càrrec de director musical de les 5 esglésies principals de la ciutat i també era el cantor del Johanneum d'Hamburg. Aquesta nova etapa va marcar l'inici d'un dels períodes més prolífics de la seva carrera. En assumir el seu càrrec, a Hamburg, el setembre de 1721, Telemann va compondre diverses peces litúrgiques per al servei inaugural i també per als actes oficials de la ciutat. A més, a partir de la tardor d'aquest mateix any 1721, va començar la seva obligació de compondre regularment dues cantates per a cada diumenge. Treballava gairebé més que Johann Sebastian Bach, que encara no havia arribat, per cert, a la ciutat de Leipzig.

Però en aquesta època també va compondre, concretament el 1721, la cantata Dia Gedulgide Sòcrates, el Sòcrates pacient, una òpera còmica, podríem dir, en llengua alemanya, en tres actes. Atenció, dura 4 hores llargues. Està enregistrada en alguna versió molt interessant, que és la que us posarem, i que està basada en un llibret de Johann Ulrich von König, una òpera que va ser la primera òpera còmica de Telemann i que es va estrenar amb un gran èxit, per cert, el 20 de gener de 1721 al Theater am Gänsemarkt de la ciutat d'Hamburg, que de fet és el primer teatre d'òpera que es va construir a Alemanya. A Itàlia ja n'hi havia uns quants, però a Alemanya el primer va ser aquest Theater am Gänsemarkt. Aquí és on es va representar Dia Geduldige Sòcrates, el Sòcrates pacient, de la qual us proposem escoltar alguns fragments, bàsicament del principi. Ja veureu que hi ha passatges realment molt curiosos, molt interessants. Hem descartat tots els recitatius per poder escoltar les àries i també els duos i els fragments de conjunt, perquè, insistim, és una òpera i composta per Telemann, a qui sempre atribuïm aquest vessant religiós tan important com el de Johann Sebastian Bach. Doncs ara escoltarem aquesta selecció d'aquest Sòcrates pacient, l'òpera còmica de Telemann, interpretat per la Capella Savaria, dirigida per Nicholas McGuigan. Els solistes que anireu escoltant, perquè n'hi ha diversos, hi ha molts personatges en aquesta òpera, són Josef Gregor, Katalin Farkas, Eva Bamossi, Paul Eastwood, Guy de May, Julia Pasti, Martin Klidman i István Gatti. Amb ells, la Capella Savaria, i la direcció va a càrrec de Nicholas McGuigan. Escoltem aquesta autèntica joia, una descoberta de Georg Philipp Telemann, que data del seu primer any, Hamburg, 1721.

0: Doncs així s'acaba amb aquest passatge on hi participen diversos solistes aquesta òpera còmica de Georg Philipp Telemann, Der geduldige Sòcrates, el Sòcrates pacient, una cantata profana que va compondre a Hamburg, acabat d'arribar a la ciutat d'Hamburg el 1721 i que es va estrenar amb un gran èxit precisament al Teater am Gänsemarkt d'aquesta ciutat, el primer teatre d'òpera que es va construir a Centre Europa i concretament a Alemanya. Era la interpretació de la Capella Savaria, dirigida per Nicholas McGuigan, i els solistes eren Josef Gregor, Katalin Farkas, Eva Bamosi, Paul Isbut i Guy de May, entre molts altres, en una versió magnífica. Què us ha semblat? Música de Telemann, tota una descoberta. Qui ens ho havia de dir que Telemann escrivís una òpera còmica? Ell tenia 40 anys en aquell moment, amb aquest sentit de l'humor i amb aquest joc musical extraordinari.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així acabem aquest tercer capítol del Sincronies d'aquesta setmana, dedicada al 1721. Avui hem escoltat música de dos coetanis estrictes, alemanys tots dos, Johann Sebastian Bach, de qui hem escoltat el seu concert de Brandenburg número 6, i Georg Philipp Telemann, amb aquesta autèntica descoberta de la seva òpera còmica, el Sòcrates pacient. Esperem que hagi estat tota una descoberta i que demà ens torneu a acompanyar a la mateixa hora de sempre aquí a la Sintonia de Catalunya Música, Sincronies, que us presenta aquest qui us parla, Xavier Chavarria. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dimecres i fins demà. A reveure!
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic? L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
3: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
3: I amb la participació dels oients.
4: Sí, m'encanta.
2: A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
5: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
2: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
6: Des del Royal Albert Hall de Londres, Oberon, l'última òpera que va compondre Carl Maria von Weber, estrenada fa 200 anys. Dirigida per Mark Elder al capdavant del Monteverdi Choir i els instruments d'època de l'Orquestre Revolucionaire et Romantique.
2: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música. Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Bona tarda. La veu del jazz que protagonitza avui la sessió és un altre d'aquests músics nascuts just fa 100 anys. És el cantant, compositor, poeta, presentador de ràdio i televisió i també activista pels drets civils afroamericans, Oscar Brown. Músic nascut a Chicago, que amb només 15 anys havia començat a treballar professionalment com a actor i cantant de ràdio i que va participar en programes que abordaven la història i la lluita dels afroamericans, un compromís social que el portaria ben aviat a escriure cançons. La gravació que Mahalia Jackson va fer de la seva Brown Baby i la col·laboració amb Max Roach a la gravació del cèlebre We Insist van dirigir la seva carrera cap al món de la música com a eina de transformació social. I quan tenia 35 anys i una família amb 5 fills és quan va començar la seva carrera de cantant. El 1961 debutava presentant l'àlbum amb el qual comencem, Sin and Soul.

Rex and Old Iron és una cançó amb lletra i música d'Oscar Brown Jr., estrenada el 1961 a l'àlbum Sin and Soul. Per aquesta presentació musical, Brown va posar una de les seves lletres de compromís polític a aquesta cançó de Mongo Santa Maria, l'Afro Blue.

Aquesta és la versió vocal d'Ossie Johnson de l'estàndard Afro Blue que el percussionista cubà Mongo Santa Maria havia estrenat l'any 1959 amb la banda del vibrafonista Cal Jader. Un altre dels músics que va col·laborar a donar a conèixer el vocalista Oscar Brown va ser Quincy Jones, autor dels arranjaments orquestrals del treball Between Heaven and Hell.

L'elegia d'Oscar Brown, arranjada el 1962 per Quincy Jones, que dirigia aquesta orquestra del treball Between Heaven and Hell. La música d'Oscar Brown s'arrelava profundament, com estem sentint, en la tradició dels espirituals negres.

God Bless the Child. Oscar Brown cantava aquest espiritual acompanyat per la banda que dirigia des del piano el compositor Ralph Burns, autor també de l'arranjament.

Hazel's Hips és un altre d'aquests arranjaments que Quincy Jones va fer per al vocalista Oscar Brown. Gravacions aquestes que sonaven del 1962. Un dels grans èxits d'Oscar Brown en aquella època va ser aquesta altra cançó que es diu The Snake, la serp.

0: snake. Take me in, tender woman, inside the snake.
1: The Snake, la serp com a metàfora de la traïció, la manipulació i la ingratitud en aquesta cançó d'Oscar Brown. El compromís social de Brown no es va limitar a les seves cançons. El 48 s'havia presentat com a candidat del Partit Progressista a Illinois i el seu activisme es va mantenir durant tota la vida orientant part de la seva activitat cap a la divulgació de la història i la cultura afroamericanes a través de la televisió, el teatre i l'educació durant una llarga carrera, perquè Oscar Brown es va mantenir actiu fins al 2005, que és l'any en què va morir. Marxarem amb una d'aquestes cançons compromeses d'Oscar Brown, Brother, Where Are You? Brown la canta en aquesta gravació del 65 amb el seu trio. Tornem amb més música aquí al nostre Club de Jazz a les 11. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
2: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
1: So de Cobla, la cobla tal com sona.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquest dissabte tornarem al Festival de Jazz de Cuilly 2026 per recuperar un dels concerts de la gira de comiat de la banda The Bad Plus. En quartet, el saxofonista Chris Potter, el pianista Craig Taborn, el bateria Dave King i el baixista Ray Anderson reten homenatge a l'American Quartet de Keith Jarrett.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Ens tornem a trobar a la sintonia de Catalunya Música. Avui per sentir el tercer concert de la setmana temàtica que hem centrat en la segona edició de la Marató de Cambra a l'Auditori de Barcelona, que el 13 de desembre del 2025 va presentar 5 concerts

consecutius i gratuïts dedicats al talent local i al nostre patrimoni musical. La d'avui és una formació de cambra ben consolidada, el trio Fortuny. El violinista Joel Verdolet, el violoncel·lista Pau Codina i el pianista Marc Heredia es coneixen bé perquè són de la mateixa generació i perquè han compartit molts escenaris com a integrants de diverses agrupacions de cambra i simfòniques. El 2016 van crear el trio Fortuny, una formació que s'ha fet un lloc destacat en la programació de concerts gràcies a l'excel·lència musical tant del grup com dels seus tres components com a solistes. Seguint el seu compromís amb el patrimoni musical català, el trio Fortuny comença l'actuació a la Marató de Cambra amb la glossa número 2 per violoncel i piano del barceloní Josep Cercós, una de les figures més singulars de la música contemporània catalana. I a la segona part, el trio en piano Opus 50 de Tchaikovsky, una obra clau del repertori de cambra romàntic que el trio català ja va enregistrar fa un parell d'anys al seu àlbum de debut, Echoes, publicat per SIT el 2024. Dues obres molt diferents, però que, com explica Ona Batlló Pedregosa al programa Demà, neixen totes dues sota un mateix impuls, el de la memòria, el del record viu de les persones que els van deixar empremta, que van marcar la seva formació i el seu destí. A Suïssa i a París, als anys 60, Josep Cercós va entrar en contacte amb les avantguardes europees, amb Xenakis, Luigi Nono i altres figures de referència. Però abans de marxar, Cercós havia trobat en Cristòfor Taltabull un guia excepcional. De fet, Taltabull, aquest pedagog rigorós i generós, va ser una escola de pensament musical per tota una generació de compositors. I Cercós en va aprendre no només una tècnica, sinó també la curiositat i l'exigència. L'obra que tenim a punt per sentir, de Josep Cercós, la glossa número 2 per a violoncel i piano, va sorgir als anys 70, els últims anys de la dictadura, quan l'aïllament cultural era encara manifest i la música podia esdevenir un refugi o fins i tot una expressió de resistència. Doncs bé, aquesta glossa, i en especial l'adagio, respira aquest clima, una escriptura depurada, misteriosa i gairebé minimalista, vinculada a les avantguardes europees. A més, el títol de glossa, entès poèticament com la nota entre línies que explica el que no es pot dir obertament, podria revelar el sentit íntim de l'obra, una veu que s'alça silenciosament en temps difícils. Dos components del trio Fortuny, Pau Codina, violoncel, i Marc Heredia, piano, ens ofereixen aquesta peça de Josep Cercós, glossa número 2.

Dos components del trio Fortuny, Pau Codina, violoncel i Marc Heredia, piano, ens han ofert la glossa número 2 de Josep Cercós. Ara el trio complet, amb el violinista Joel Verdolet, interpreta en aquest concert de la Marató de Cambra de l'Auditori l'única obra de Piotr Ilich Tchaikovsky per aquesta plantilla instrumental, violí, violoncel i piano. El compositor rus va dedicar el trio en piano al seu amic i mestre, el gran pianista Nicolás Rubinstein, el fundador del Conservatori de Moscou, que va morir el 1881 i va consumir de pena Tchaikovsky. Hi ha dos aspectes importants del trio que representen el tribut a Rubinstein: la part del piano, que és summament virtuosa, i el caràcter elegíac de l'obra. El tema inicial està carregat de desesperació i reapareix al final amb més força a la desolada marxa fúnebre. Tchaikovsky tenia un notable do líric, una enorme expressivitat i una barreja idònia entre el caràcter rus i la sensibilitat romàntica de l'època. Són característiques que veiem també en aquest trio en piano, una peça de textures gruixudes, de riques línies melòdiques i de gran emotivitat, tot allò que esperem de Tchaikovsky, i que aquí copsa el sentiment tràgic de la pèrdua d'un ésser estimat. Sentim el trio en piano en la menor opus 50 de Piotr Ilich Tchaikovsky a càrrec del trio Fortuny.

Fins aquí el trio amb piano en la menor opus 50 de Piotr Ilich Txaikovski, partitura de gran força expressiva, amb aquest final en què la tragèdia personal es transforma en música i s'eleva com un adéu a la memòria d'un gran artista, una peça d'homenatge nascuda d'una relació profundament afectiva amb el mestre i amic Nikolai Rubinstein, que va morir de forma sobtada als 45 anys. El trio Fortuny la van registrar fa un parell d'anys en el seu àlbum de debut Echoes, publicat per Seed el 2024, i l'ha interpretat en aquest concert després d'interpretar una peça de Josep Cercós. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert de la segona edició de la Marató de Cambra a l'Auditori de Barcelona, feta el 13 de desembre del 2024.

0: 25. Recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Us convidem ara a sentir la gran pianista Alicia de la Rocha i en una pàgina que és probablement l'obra mestra d'Enric Granados, la suite per piano Goyescas, Los majos enamorados, del 1911. Títol i subtítol fan referència a l'obra del pintor Francisco de Goya, de qui Granados era un gran admirador. Tanmateix, no hi ha correspondència exacta entre peces i quadres. En tot cas, l'obra intenta fer una descripció d'una atmosfera i no pas una descripció musical d'escenes concretes. Les peces són aquestes: Los requiebros, Coloquio en la reja, El fandango del candil, Quejas o la maja y el ruiseñor, El amor y la muerte y Serenata del espectro, Goyescas, d'Enric Granados.

La pianista Alicia de la Rocha ens oferia la suite per piano Goyescas, Los majos enamorados, d'Enric Granados, obra del 1911 inspirada en l'obra del pintor Francisco de Goya.

0: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Liga. A Catalunya Música. Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Bona tarda, són les 6.
2: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Som dimecres 7 d'octubre, és hora de començar, ja ho sabeu, aquesta hora Catalunya Música comença l'assaig general, com sempre, un cop d'ull a l'actualitat, com diu la careta del programa, amb els seus protagonistes.
3: I ara és moment de saber els continguts del programa d'avui.
0: Avui, a l'assaig general...
3: Avui comencem el programa acompanyats del guitarrista americà, però establert a Barcelona, Stephen Marchionda, que ve a presentar-nos el seu últim disc, dedicat a transcripcions d'obres de Johann Sebastian Bach, de les quals ens n'oferirà una mostra en directe. Contents, doncs, de tenir-te, Stephen. Bona tarda i molt benvingut.
4: Bona tarda. Moltes gràcies.
1: També hi haurà òpera en el programa d'avui perquè farem un cop d'ull a la propera temporada de la Fundació Òpera Catalunya que es presentava fa molt pocs dies i començarà d'aquí també a poques setmanes.
3: I farem un repàs de la 8a edició del Festival Clàssics, una trobada d'arts contemporànies i pensament que enguany gira entorn de la mentida com a fil conductor. Coneixerem algunes propostes d'aquesta edició que començarà en menys de 24 hores.
1: I els últims minuts del programa seran un cop més per la Coral Canigó. Fa pocs dies ens presentaven el seu últim enregistrament i avui és el torn d'un concurs de composició de nadales i també de la nova directora de la Coral. Belén Clemente ens visitarà acompanyada del president d'aquesta entitat, que és Albert Colomí. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dimecres. Sense més preàmbuls, comencem.

0: Doncs era Stephen Marchionda que ha posat avui la música en directe al nostre programa amb aquest fragment, l'últim moviment Allegro de la sonata en la menor número de catàleg 1003, una mostra d'aquest disc monogràfic dedicat a aquesta i altres dues obres de Johann Sebastian Bach que ha sortit amb el segell MDG. Doncs moltes gràcies,
1: Muchas
0: Stephen.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, que vagi bé.
2: Recupera aquesta actuació musical a la pàgina web del programa a la plataforma 3CAT.
3: Catalunya Música. Linkat.
4: Linkat.
3: El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Música.
4: Linka.
3: Linka. Linka. A Catalunya Música.
4: A Catalunya Música.
6: A Catalunya Música, assaig general.
0: Doncs és un quart i cinc minuts de set. Seguim en directe a l'assaig general amb el reportatge sobre la nova temporada de la Fundació Òpera Catalunya.

0: Aquesta temporada, la Fundació Òpera Catalunya presentarà 3 noves produccions i 64 representacions de fins a 5 títols: L'Elisir d'Amore, Cavalleria Rusticana, Pallacci, Cançó d'Amor i de Guerra i Aida. Com és habitual, Sabadell acollirà més funcions, un total de 15, al Teatre La Faràndula, a les quals s'afegiran les 2 de l'Escola d'Òpera. Sabadell, Barcelona, Vic i Tarragona programaran tots els títols. Granollers, Lleida, Manresa, Reus i Sant Cugat del Vallès, 3. I Cornellà, Figueres, Girona i Viladecans, 2. Aida serà l'única òpera que arribarà a totes 13 ciutats. Abans d'entrar en més detall, sentim les paraules d'Òscar Lanuza, director general de la Fundació Òpera Catalunya, per presentar la temporada.
1: El circuit arriba a 54 funcions a 13 ciutats. Inclou 3 noves produccions, 3 produccions de les 4 que s'ofereixen aquest any són noves produccions. Sabeu que estem fent un esforç també important, després de molts anys de dificultats i de reposicions, d'anar cap a noves produccions. 2 noves direccions escèniques, també buscant talent de proximitat, que inclou també 5 direccions musicals, dels quals també 3 són noves i que inclouen també 2 dones directores que no havien tingut directores en molt temps a les òperes, al Concert Simfònic sí, però aquí no. I, a més, 2 directores d'un talent emergent molt important. I, per tant, es manté aquesta filosofia de mirar endavant amb el talent propi, amb el talent local.

0: La temporada de la Fundació Òpera Catalunya arrencarà amb l'Elisir d'Amore de Donizetti. Del 14 d'octubre al 13 de novembre se'n faran 14 funcions en 11 ciutats, a més de les dues de l'Escola d'Òpera. La nova producció estarà signada per Pau Monterde i tindrà direcció musical de Daniel Gil de Tejada. A diferència del que determina el llibret, l'òpera se situarà als anys 50 del segle XX en un espai únic durant tota l'òpera, sense canvis d'escenografia i amb el poble com a element protagonista. El repertori, amb doble repartiment i diversitat de debutants, estarà encapçalat per Manuel de Diego i Álvaro Diana, com a Nemorino, Laura Gibert i Ruth Terán, Adina, Pau Armengol i Gabriel Mas, Belcore, i Toni Marsol i Sebastià Serra, Dulcamara, amb Mireia Tarragó com a Geneta. Jordi Torrents, director artístic de la Fundació Òpera Catalunya, destaca el següent.
1: Serà la de l'escola i és la primera vegada que es fa a l'escola aquesta òpera, que és una òpera que jo penso que és molt adequada per l'escola, té pocs personatges, per tant és molt manejable, es pot treballar molt i es pot fer un producte molt, molt guapo. La producció doncs, serà la direcció, en aquest cas són ja gent veterana a la casa, com en Pau Monterde, que farà la direcció escènica, igual que, que el disseny de l'escenografia. Serà una producció molt acolorida, perquè la situa a l'Itàlia de la postguerra. Sabeu aquelles pel·lícules del Don Camillo i el Pepone i tota aquesta història? Serà molt bé, serà molt simpàtic.

0: Un dels noms propis de la nova temporada de la Fundació Òpera Catalunya serà la directora veneçolana Johanna Sierra Alta, que debutarà al capdavant del gran dític verista Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni i Pagliacci de Ruggero Leoncavallo. I a finals de curs arribarà Aida, també nova producció, amb Carmen Solís i Tina Gorina, que s'alternaran en el rol protagonista. Dues funcions a Manresa celebraran el centenari del Teatre Cursal, inaugurat precisament amb Aida. La Sarsuela tornarà a la temporada amb Cançó d'amor i de guerra de Rafael Martínez Valls, de la qual Jordi Torrents promet oferir una mirada renovada.
1: Els amics de Vic, sobretot, van insistir molt en que la volien i nosaltres, com que nosaltres estem molt disposats a fer Sarsuela, i més que en vindrà, perquè s'ha de fer Sarsuela, això està claríssim, i aquí és una recuperació del patrimoni català. Ja ho sé que Cançó d'amor i de guerra es fa molt i s'està fent molt i es fa per tot arreu, però ojo, que aquí farem una cançó de morir de guerra completament diferent del que és habitual. Aquí jo li vaig dir al Dani Coma, que és el director que vaig triar, que és el que ens ha fet Puix tots aquests anys i tot això, dic, escolta, no vull que rinclonades. Això que vagi per endavant. Oh, quin repte, doncs, aquí estarem amb el repte i penso que doncs, serà guapo.
0: La temporada de la Fundació Òpera Catalunya es completarà amb tres concerts extraordinaris, un recital de Josep Bros, un de Luis Cansino i un concert de Sarsuela amb la Simfònica del Vallès al Palau de la Música.

0: La temporada de la Fundació Òpera Catalunya ens ha portat fins aquí. Quan falten 3 minuts per arribar a 6:45, ara seguim repassant l'actualitat.
1: I expliquem que avui s'ha inaugurat al Palau de la Música una exposició de la il·lustradora i

0: L'artista Agnès Jonas.
1: Jonas és la creadora de la imatge d'aquesta temporada de la institució i la mostra porta per títol Col·lecció Pau, de l'ombra a la llum. L'exposició, instal·lada al foyer del Petit Palau, presenta l'univers visual que l'artista ha concebut al voltant de la pau, concepte que vertebra la programació d'enguany a través de formes orgàniques, colors i moviments inspirats en la natura en un viatge de l'ombra a la llum. Es podrà visitar fins al 22 de desembre.
0: Jordi Savall presenta una nova plataforma d'estrella dedicada a la música clàssica, el jazz i les músiques tradicionals.
1: El projecte porta per nom AeBoom i vol transformar l'escolta digital de la música i oferir un model més just per a artistes i productors. El llançament de la plataforma està previst entre finals de 2027 i principis de 2028. La plataforma preveu reunir un catàleg de més de 300.000 àlbums i prop de 4 milions de pistes sense exigir exclusivitat als artistes, productors o segells que hi participin.
0: Seguim amb el nom de Rosalía, Premi Nacional de Músiques Actuals 2026.
1: La cantant i compositora catalana ha estat distingida amb aquest premi que atorga el Ministeri de Cultura, des d'on s'ha destacat especialment la transcendència artística del disc Lux, publicat l'any passat. Amb aquest premi també es destaca la trajectòria d'abast internacional de Rosalía i la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora.
0: I la Societat de Blues de Rubí convida la prolífica músic nord-americana Shirley Youngblood.
1: Cantant, bateria, compositora i directora d'orquestra, Shirley Youngblood actuarà el dia 1 de novembre al migdia a la Masia de Can Ramoneda de Rubí, liderant la seva banda actual. Formada en el món del gospel i amb una trajectòria llarga en l'àmbit del blues, oferirà un concert a l'hora del vermut amb una formació que integra els músics José Luis Pardo, guitarra, tota blues, harmònica, Hernán Friedman, baix i Homero Tolosa, bateria. I tot seguit, un any més, parlem del Festival Clàssics.

0: El Festival Clàssics, esdeveniment amb seu barcelonina al voltant de les arts contemporànies i el pensament, ja té a punt una nova edició. Impulsat per la Casa dels Clàssics, enguany pren com a fil conductor La Mentida. I aquesta 8a edició arriba amb una 30a de propostes que passen per la música, els diàlegs, la poesia, el teatre i altres propostes artístiques que reflexionen sobre la mentida com a tema present tant en la història de la literatura com en els nostres dies. El Festival Clàssics arrencarà demà i s'allargarà fins a mitjans de desembre. En la primera jornada s'ha programat una proposta en format Club de Lectura, dinamitzat pel filòleg i editor Raül Garriga Said a la llibreria La Central del Raval, que obre un cicle que recorre quatre grans obres de la literatura universal. Dos cicles més presents al festival seran els diàlegs socràtics, que recreen els simposis de la Grècia clàssica, i el Parlem de Clàssics, en col·laboració amb la Sala Beckett, centrat en figures literàries com Pessoa, Wharton, Pirandello i Eurípides. Ens centrem, però, en la música del festival. Una primera cita destacada s'ha programat el dia 16 al Petit Palau del Palau de la Música. Es tracta d'un concert recital titulat El millor dels mons possibles, que ens presenta Cira Abenoza, directora del Festival Clàssics.
1: I és un concert que s'inspira en el Càndid de Voltaire, d'aquí el seu títol, El millor dels mons possibles, és la frase que anem llegint repetidament al Càndid de Voltaire. I serà un concert on, d'una banda, el Guillem Balart, dirigit per l'Alberta Ribas, llegirà fragments de Voltaire, i d'altra banda, la Sharon Prushansky i en Jaume Guri, piano i violí, tocaran música de Carl Philipp Emanuel Bach, del segle XVIII, també, en aquest concert, doncs, que serà molt al començament del festival.
0: També al Petit Palau, el dia 23, tindrà lloc la primera proposta simfònica del Festival Clàssics al voltant del somni d'una nit d'estiu. Aquí es troben Félix Mendelssohn i William Shakespeare. Els artífexs seran la Camerata i el cor Aglepta, l'actriu Elisabet Casanovas i les cantants Clara González i Núria Vives, tot sota la direcció de Lorenza Borrani. Marina Arrufat, violinista de la Camerata, explica com s'ha gestat el projecte.
2: Teníem moltes ganes de tornar a treballar amb l'Elisabet, perquè ja ho havíem fet fa poc i vam sentir com una energia molt especial, perquè ella té molta sensibilitat en la música, de fet, és música també, i nosaltres, bueno, és com tindre una persona que tan expressiva al capdavant ens fa tocar d'una manera superdiferent, no? Teníem també moltes ganes de

0: tocar aquesta obra de Mendelssohn, perquè Mendelssohn va escriure la música per l'obra de Shakespeare, però escriu també perquè sigui possible ser tocada aquesta música sense el text. No, no obstant, teníem ganes de fer-ho amb text perquè és algo que passa molt poc sovint i teníem ganes també de fer un poc, bueno, de fer un exercici estètic un poc més complet, no? De tindre en compte un poc en l'escenografia i que hi haguera una direcció d'escena. I teníem ganes també de que els textos els escriguera una altra persona a partir de, del text de Shakespeare, i en aquest cas serà l'Anna Andreu. Llavors tenim a la Judit Colomer a la direcció d'escena.
1: Uns apunts també de l'actriu Elisabet Casanovas sobre l'espectacle.
2: És un repte perquè són molts músics i, com deia la Marina, doncs sempre la trobada entre diferents intèrprets és com molt interessant i molt xulo. Vull dir que no és tan habitual treballar amb músics i que es pugui produir una trobada on hi hagi diferents llenguatges que estiguin com en el mateix pla, no?

0: Una altra de les propostes musicals de la 8a edició del Festival Clàssics és el projecte Descasada, de Magalí Sare, presentat ja fa uns mesos en diferents escenaris i que en aquest cas es podrà veure i sentir el 4 de desembre al Centre de Cultura Contemporània. 5 dies més tard, el 9 de desembre, Masoni, alter ego de Jaume Pla, entomarà el repte de revisitar algunes cançons tradicionals relacionades amb la mentida. La proposta, una coproducció amb el Cantut i el Festival Cruïlla, ens l'explica el músic empordanès.
1: Em van passar un enllaç amb 50 cançons des del Cantut, em van fer una selecció prèvia de 50 cançons. Em van passar diferents opcions de mentides, no? Perquè al final sembla que la mentida sigui única, però té moltes cares, no? Llavors, va ser molt guai poder investigar aquestes cançons tan antigues, que hi ha cançons de desengany, hi ha cançons d'una mentida més fantàstica. Hi ha històries també que quan mires enrere t'adones dels actuals que són. Oferim una formació que tindrà un violinista i un percussionista multiinstrumentista. Serem tres a l'escenari.
0: Entre els nous acords del Festival Clàssics amb altres entitats i esdeveniments, n'hi ha una amb el Liceu que farà possible una conferència musicada. De nou, ens ho resumeix Cira Abenoza.
2: Acabem de fer un acord amb el Liceu perquè a partir d'ara, doncs, cada any el Clàssic s'hi faci una proposta. I aquest any la primera proposta serà una conferència musicada feta pel Nemrod Carrasco, professor d'estètica a la UB, i serà una conferència sobre Wagner i la mentida, no? Wagner i l'engany, acompanyat d'un piano, no?
0: Un any més, el Festival Clàssics és ambiciós en la seva programació, que el 17 de desembre es tancarà amb una sessió que vol acostar el públic a la redacció d'un diari. A més de la participació del diari Ara, hi haurà una conversa entre Ignasi Aragay i Gregorio Luri. Al Centre d'Art La Capella es podrà visitar l'exposició Confabulacions del fotògraf Joan Fontcuberta i l'equip Frau Recerques Visuals. Anant enrere, l'edició quedarà inaugurada amb una taula amb Quique Maillo, Míriam Cano i Oriol Ferrés. Per acabar aquest repàs, val la pena destacar l'acord del Festival Clàssics amb l'editorial Arcàdia perquè a partir d'ara es publiqui cada any un assaig sobre el tema del festival. Si tot fos mentida, de Cira Abenoza, és la primera entrega d'aquesta sèrie.

Doncs hem fet un cop d'ull al Festival Clàssics que ens ha dut fins ara, passant gairebé 7 minuts de 6:45, i ja tenim amb nosaltres a l'estudi els nostres darrers convidats, són Albert Colomer i Belén Clemente, president i directora respectivament de la Coral Canigó de Vic, que venen a presentar-nos diversos projectes, entre d'altres un premi de composició. Fem una petita pausa i de seguida els saludem.

A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig General. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Acabarem el programa acompanyats de les veus de la Coral Canigó, que venen a presentar-nos una novetat recent de fa poques hores, que és l'estrena de la cançó guanyadora del concurs de Nadales que la Coral ha organitzat per primera vegada. I és per això que ens acompanya el president de la Coral, que és l'Albert Colomé. Bona tarda, Albert.
1: Hola, bona tarda.
0: I la Belén Clemente, que n'és la directora. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Doncs entre tots dos esperem que ens doneu tots els detalls bé, si voleu, de com va anar l'estrena, això evidentment, però sobretot d'aquesta iniciativa que és nova i que suposo que neix amb voluntat de continuïtat, per tant n'anirem parlant, i bastant exclusiva, no? No sé si us heu inspirat en alguna altra iniciativa que ho coneixia o com se us va acudir a fer això.
1: Això es va acudir a partir de... Cada any per Nadal fem un concert, que és el concert de Nadal, i cada dos anys ens toca fer el concert a l'Atlàntida de Vic. Un any sí, un any no. I jo vaig entrar recentment com a president de la Coral i vaig pensar que hauríem de tenir alguna cosa que fos com un objectiu per fer moure la Coral i per fer integrar la Coral a la ciutat i fer que el cant coral fos una cosa com més... formés més part de la nostra vida del dia a dia. I arrel d'haver fet un concert anual, que va ser molt divertit, doncs vam dir, per què no fem això cada any i cada any la fem més grossa? I... la primera idea que se'm va obrir al cap va ser fem un concurs de Nadales. Creem una Nadala i lluitem perquè aquesta Nadala esdevingui popular. Per tant, volíem una Nadala popular, no volíem una Nadala com a obra contemporània per estrenar l'auditori, sinó una Nadala que es pogués cantar a les escoles, que els nens la poguessin fer seva amb força facilitat i que els nens poguessin ser transmissors d'aquest coneixement que han adquirit a l'escola de música, a l'escola de primària, a un institut, i la poguessin traslladar a les famílies. I llavors a Vic hi ha un acte molt divertit, que és l'encesa dels llums de Nadal, que fiquen un arbre molt gros a la plaça Major de Vic, i s'encenen els llums, el 27 de novembre, concretament aquest any. Uh-huh. I llavors deien, doncs, aquell dia cantarem una Nadala tota la ciutat de Vic per encendre els llums de Nadal i iniciar les festes. L'altra condició que teníem era que volíem que la Nadala fos en català i utilitzar algun poema que fos relativament inèdit i que parlés del Nadal. Que parlés del Nadal d'una manera molt transversal, perquè avui en dia Vic és un conglomerat de cultures i sensibilitats i si volem que la gent s'integri en el món del cant coral, s'integri en les tradicions nadalenques nostres i a la nostra manera de viure i de desenvolupar-nos el dia a dia, doncs pensàvem que estaria bé que el text fos molt transversal i que parlés de coses molt genèriques que passen per Nadal i que com... i el poema que hem escollit, que és d'en Roc Casagran, precisament comença parlant de que a veure si l'any que ve hi haurà més gent per Nadal cantant Nadales al carrer, no? I el poema acaba dient ostres, esperem que això acabi sent realitat.
0: Mm-hmm. Ja ens has donat molta informació perquè anava a preguntar evidentment el poema, ara parlarem del guanyador. Però d'entrada vau convocar, entenc, vau dissenyar, redactar unes bases i convocar amb prou antelació.
1: Sí.
0: I quan has dit que la Nadal havia de ser popular, vol dir que sigui una melodia nova, evidentment. El text ja has dit també que havia de ser bastant inèdit. Per tant, ho dic perquè de quina manera això se li explica a un compositor el que es vol, no?
1: Sí.
0: Que és difícil,
1: compositor
0: també.
1: Se li va dir, volem una Nadala que sigui cantada per nens, en versió melodia, pot tenir un acompanyament de piano, però és una melodia que ha de poder ser cantada tota sola.
0: Ah.
1: I una versió polifònica, que també pot tenir acompanyament de piano, aquest any vam posar piano, em sembla. L'any que ve podem posar un altre tipus d'acompanyament, vull dir, això cada any la podem fer més grossa, perquè la voluntat és que cada any això sigui com una fita

0: en el calendari de la ciutat. I els compositors han reaccionat molt bé.
1: Sí? Vol tenir bona participació? Esteu contents?
0: Sí. Per ser la primera vegada i haver-ho convocat, no sé si va ser principis de juny, finals de maig, que van fer la convocació,

0: així, si a Barcelona ja costa i porta gent, i més gent de nivell, ho fas a Vic, i és com que de cop mos va sorprendre, perquè vam dir, hi ha gent de molt nivell enviant-nos coses, vam rebre moltes Nadales, va ser la primera convocatòria i cada una era molt diferent, totes tenien un llenguatge molt propi, i al final, jo crec que quan estem acostumats a fer, sobretot els compositors, no? Sempre que fas alguna cosa, és pues, per cor, per orquestra, per piano, però mai és una línia melòdica senzilla. És allò de, és tan simple que la dificultat està aquí, no? I aquí és on se veu qui té més facilitat i més inventiva per fer aquestes coses. La veritat és que va ser molt sorprenent, perquè al final per triar, bueno, va ser molt difícil triar la Nadala guanyadora i va acabar sent per això de dir quina és la Nadala que tu la cantes un cop i te'n vas a casa i estàs repetint allò sense parar. I la veritat és que va ser molt bonic i jo crec que inclús la deliberació i tot va ser una tarda molt interessant.
1: I el guanyador és la Nadala, la guanyadora és Un dia, d'en Joaquim Badia Arumí, que em sembla que el coneixia, o és una persona que estigui vinculada a la coral, o no?
2: No.
1: Fins ara no,
2: No, no. Ell, jo em sembla que té alguna vinculació familiar amb gent de Vic. Però no sé, em sembla que viu a Barcelona. Bueno, viu a Anglaterra.
1: Sí, em sembla que sí.
2: Sí.
1: I és d'aquestes que se't queda al cap? És a dir, els compositors saben quins recursos fer servir perquè una melodia es quedi al cap de la gent, la facis cantant, suposo que hi ha determinats intervals o...
0: Jo crec que sí, no? Que et resulta familiar, que siga fàcil, moltes segones, allò de puja i baixa, pregunta-resposta, no? De sempre va tot al mateix lloc. També el Baucells va posar en relleu, no? Que era una de les poques que ens arriben arribat, que diu, comença en una quarta, que és una cosa molt catalana.
1: Sí?
0: Dic, mira. Jo també vaig dir, deu ser això. I la veritat és que es fa molt familiar. Ara, quan van parlar en les escoles per muntar-ho tot de cara a l'encesa, no? Van dir, teniu un àudio que pugueu enviar-nos i nosaltres el posem pels xiquets perquè s'ho aprenguen i després a casa ells també que s'ho aprenguen. I jo vaig pensar, els pares acabaran perquè estaran cantant-ho tot el dia, que també és la idea, no? Que quan arriben al dia de l'encesa no només els xiquets sàpiguen cantar-ho, sinó que tota la gent que els acompanyarà també puguen unir-se a cantar això a la plaça.

0: L'encesa serà el dia 27 de novembre, això ja ho hem dit, però la Nadala ja s'ha pogut sentir perquè l'heu interpretat, l'heu estrenat amb un acte privat o més reduït, potser?
1: Sí, l'hem estrenat una mica en secret, no secret, perquè sí que va vindre premsa i tot això, però era simplement com l'entrega de premis que es fa, i en el seu dia vam decidir que seria molt interessant poder-la cantar com una primera presa de contacte, tot i que no es farà públic més de 10 segons del que és la Nadala, però sí, va ser un acte molt reduït, va anar molt bé, i ara fins al 27, top secret, i no es pot cantar res.
0: Per tant, la coral l'ha estudiat, l'ha assajat en relativament pocs dies, des que vau deliberar fins
1: ara. Vam deliberar el dia 8, i de fet només vam acabar, li vaig demanar a l'Albert que anés a fer fotocòpies, i 2 hores després a l'assaig ja l'estàvem cantant, perquè teníem molta pressa.
0: I d'ara fins al 27 de novembre, tot i que dius top secret i ningú la sentirà, però vosaltres quina feina teniu a fer ara? Continuem assajant-la?
1: Sí, seguirem assajant la Nadala, però sí que és veritat que enguany és un any que ve molt carregat, perquè tenim una temporada molt plena de coses. De fet, fa un parell de setmanes vam fer un concert a l'Smuc presentant un cop més el CD de Baucells que van gravar l'any passat. Sí. Va ser que vau gravar?
2: Sí.
1: I vam fer també un mini concertet mentre estaven allà fent una mica taula rodona i això. I després, claro, hem de fer el nostre concert de Nadal, on cantarem també esta Nadala, i després, just al tornar de Nadal, mos ajuntem en El Cor Canta i la Cobla Sant Jordi per fer El Glòria de Guinovart, que és una peça que suposo que ja la coneixeu, no és gens fàcil, entonces tenim molt poc temps per muntar tot el que volem muntar.
0: Mm-hmm. Abans de parlar d'altres projectes, encara sobre la Nadala, has dit una cosa molt de passada, que és les fotocòpies perquè la coral pogués assajar, però si voleu realment que la Nadala circuli, no sé si heu contemplat, suposo que s'edita la partitura, o perquè altres corals també la tinguin, no?
2: Sí, nosaltres hem convocat les 13 escoles de Vic, els instituts, l'Escola de Música de Vic i les 7 corals que hi ha a la ciutat de Vic. O sigui, Vic de cantar s'encanta molt. I els hem convocat en una reunió que ha tingut molta assistència. Molta gent està enviant mails que no han pogut venir a la reunió però que també volen participar, i la cosa

0: es preveu un gran èxit. Totes les escoles treballaran amb els professors de música, en l'assignatura de música, aquesta cançó, a l'escola de música, evidentment, i moltes corals que volen participar. Vull dir, hi ha corals que ens han demanat que volen fer la versió polifònica també el dia 27. Això s'ha de rumiar com ho organitzem, perquè fer una cosa així requereix uns assajos i per tant, si no ho podem, hem de garantitzar que sigui un èxit rotund. La Nadala porta acompanyament de piano i el piano és fantàstic, vull dir, és una partitura meravellosa i en aquest sentit jo crec que el dia 27 ho petarem. A Vic, fins ara el dia que es peta més és el dia que arriben els Reis Mags, el dia 6 de gener, que la plaça Major és el dia que s'omple més de l'any i és el final del Nadal. I a nosaltres ens agradaria que al principi del Nadal, que s'ha decidit que és el 27 de novembre, com s'hauria pogut decidir que fos un altre dia, però seria bé que també poguéssim començar amb la plaça plena i acabar amb la plaça plena.
1: I com que la idea és repetir el concurs anualment, ja ho hem dit, tant de bo que d'aquí uns anys tingueu una petita col·lecció de Nadales,
0: sí.
1: No?
0: Sí, sí. La idea és que aquestes Nadales puguin popularitzar. O sigui, les Nadales que tenim, que ens han arribat, algú, no sabem qui, se les va inventar. I algú se les va inventar i un altre la va modificar, i un altre la va treballar, i un altre la va recordar malament, i podia la que ens ha arribat és una Nadala mal cantada d'un senyor que no recordava com era.
1: Sí, sí.
0: I amb les nostres Nadales estaria bé que passés el mateix. I cada any anar augmentant el parc nadalenc de cançons populars catalanes.

0: A banda del concurs de Nadal, es fa un moment la Belén ja destacava alguns compromisos d'aquesta temporada, que és la primera temporada amb la Belén Clemente com a directora de la Coral Canigó. Això també és una novetat bastant recent, perquè et vas incorporar el mes de maig. Per tant, i a més amb l'estiu pel mig, doncs poc temps fa que els dirigeixes. Però m'agradaria que ens expliqués una mica aquest procés, és a dir, l'elecció d'un director marca molt i és un moment clau per la coral, no? Per tant, com el vau plantejar? En el moment que sabeu que hi ha d'haver un relleu, s'ha de començar a buscar, a demanar currículums, o com ho feu, això?
1: Sí, sí. Bueno, primer el que fas és trucar urgentment, això el 26 de desembre del 2025, o sigui, el dia de Sant Esteve, el director que teníem, per motius professionals, no, diu que no pot continuar la coral, i agafes el telèfon i truco jo, i jo soc del món de... jo soc antic escolar, per tant, conec molts directors i conec gent que en coneix encara més. Doncs vaig començar a fer trucades i començar a fer una llista de quins directors hi havien que poguessin dirigir la coral, pel que era la coral, una coral de 63 anys, que té un repertori de 875 cançons, i que la seva previsió és tenir-ne moltes més, i que som una coral que som de referència, estem ficades dintre de l'eix transversal, fem moltes col·laboracions amb molta gent, baixem tot sovint a Barcelona a fer concert, anem a l'auditori, de tant en tant ens conviden, i dintre d'aquest panorama, clar, necessitàvem un director que ens ajudés a poder créixer. Després de 35 anys de Xevi Solà, pensàvem, bueno, ha de ser un moment de canvi. Últimament hi havia una certa tendència que poguéssim fer programes més complexes, amb acompanyament, de més tamany, etc etc. I llavors, clar, això no qualsevol director ho pot entomar. I a Catalunya hi ha moltes corals, moltes. Per tant, hi ha molts directors amb pluriempleo, i és una feina realment complicada. I des del dia 26 de desembre, del 25 fins al maig que es va incorporar la Belén, doncs vam fer tot un procés de rumiar què volia ser la coral, quin director ens aniria bé que vingués, si el director li agradàvem o no, i si a nosaltres ens agradava el director. I llavors, bueno, primer fas unes converses telefòniques, després fas unes proves d'assaig, i al final acabes decidint.
0: Doncs l'escollida és la Belén, que et vam conèixer quan vas guanyar la beca Lluís Millet del Palau de la Música. Em sembla que allò va ser la primera, almenys, entrevista que vam fer aquí.
2: Sí.
0: I crec que aquella beca es va allargar 2 anys, que més o menys és el...
2: Vaig acabar ara, este juliol.
0: Exacte, sí. Has enllaçat una cosa amb una altra.
2: Exactament.
0: Entre altres coses que fas, que dirigeixes orquestra també, ho sabem.
2: Sí.
0: Com vas rebre la proposta de la Canigó? Bé, primer perquè creus que van pensar en tu, i després també, bueno, que expliquis una mica això, com va anar aquesta primera presa de contacte i...
2: Bueno, al final t'arriba, de tant en quant t'arriba un WhatsApp i diu, he passat el teu telèfon a no sé qui, que busquen algú. Jo, bueno, vale, pues ja em trucaran, a vegades truquen i a vegades no. I doncs en este cas pues sí que va trucar, em va dir, soc l'Albert Colomé, truco de Vic, clar, si voldries vindre... I jo me'n recordo de dir-li, tu saps que jo visc a Barcelona. Perquè, claro...
0: Primera cosa.
2: I em va dir, sí, jo ja sé qui estic trucant, perfecte. I no res, me va dir de fer un parell d'assajos de prova, i vaig dir, bueno, pues endavant, i me'n vaig anar 2 dies a Vic, i els vaig portar un repertori, pobres, que no havien vist mai. I diuen, que fàcil és això. I vam estar a un assaig per fer una cançó de 3 minuts, perquè els hi apretava molt i diuen, ai, aquestes coses no era tan fàcil, com pareixia. I ja està, vaig fer la prova i entonces un dia em va trucar, després de fer la prova em va dir, escolta, que si vols ser la nostra directora, doncs nosaltres encantats. I jo, bueno, doncs endavant. Jo molt contenta, la veritat, també està bé que sortim una mica de Barcelona. Jo tampoc porto tants anys, és això. Vaig començar a treballar quan la beca i aquestes coses, i he anat movent-me bastant, però sempre dins de Barcelona. I també em feia gràcia sortir una mica, no, i conèixer més coses, a part del món d'aquí.
0: De tota manera, Vic-Barcelona és una distància que molta gent la fa cada dia, eh?
2: Sí.
0: No sé quants dies assageu i si això canviarà a partir d'ara amb tu o no.
2: No, seguirem fent. Assagem un dia a la setmana, com a molt algun cap de setmana allò extra, i també per fer una mica de societat, no?, dins del cor, però a part d'això farem un dia a la setmana, que ja és suficient.
0: Els projectes de la temporada entenc que en bona mesura els has heredat, és a dir, perquè la coral s'havia anat programant o no? Si no et sabies quin director acabaria tenint, potser no havíeu agafat compromisos.
1: No havíem agafat cap compromís. Bueno, vam fer, entre gener i maig, vam fer la Balalaika amb en Bernat Vivancos, que és un encàrrec de l'Escola de Música de Vic, amb orquestra, i en el qual participaven totes les corals de Vic, bueno, moltes corals de Vic, era tot l'escenari ple, mitja platea plena de gent cantant. Vam fer dues sessions perquè el públic pogués passar, i és una obra fantàstica que tant de bo es pogués interpretar més sovint. I a partir d'aquí, res, no hi havia això de la presentació del disc d'en Brussells, que ho teníem entre mans, que ho havíem de fer, però com que això ja hi havia en Xavi Solà, que és qui havia gravat el disc, això entenem que ho podia haver anat dirigint ell. I l'altra cosa que vam fer, vam anar a Estocolm, a un festival internacional de cultura popular, amb Adi Folk, que vam anar-hi com a coral limitada, juntament amb el cor del FESEC i un altre coral, i bueno, vam anar allà a fer un concert que també ens va dirigir en Xavi Solà. Però a partir d'aquí, jo com a president m'ho volia passar bé cantant, que és si em feu president, jo m'ho passaré bé, i allà vosaltres per haver-me escollit. I bueno, va ser començar a rumiar, a fer trucades, parlar amb la Belén, i vinga, va, som-hi. I ara hem frenat, perquè ja hem arribat al límit, em sembla.
2: Sí, bueno, és que també ens hem ajuntat dos, que a mi també m'agrada dir que sí a tot, i quan més gros millor, i al final, clar, de cop dius, ostres, esta temporada potser ja hem de posar un tope, no? Perquè la veritat és que ve bastant carregada, i això és molt xulo, sempre.
0: Bé, però de moment has esmentat aquesta, la Glòria del Lino Bar, que això has dit que era desembre.
2: El gener, el primer. Fem gener i principis de febrer, finals de gener, principis de febrer, que en fem una a Vic i una a Girona.
1: Sí.
2: I clar, després farem segurament el Requiem de John Rutter a la Catedral de Vic, alguna altra cosa que tenim així pel mig, que ara mateix no recordo. Però bueno, molta activitat que ens hem inventat nosaltres.
1: Baixem a Barcelona a fer un concert a la Mercè.
2: Baixem a Barcelona.
1: Sí. I a l'octubre fem una cantata...
2: Ui, és veritat.
1: Sí.
2: Octubre de l'any que ve. Octubre de l'any que ve. Això ho vam tancar aquest estiu, que recordo que em vas trucar el dia que era l'eclipse.
1: Sí.
2: I jo estava allà a punt de morir l'eclipse i em diu, escolta, el 27 del 2027 què fas? Dic, sí, sí.
1: Una cosa molt interessant, que és que s'ha recuperat... Bueno, no s'ha recuperat, s'han fet una reinterpretació dels goigs de Sant Llucià i Sant Marcià, que eren els patrons de Vic, abans que ho fos Sant Miquel, i són els patrons que estan a l'Església de la Pietat de Vic, i el bisbat va decidir recuperar els goigs i ho va encarregar amb en Jordi Lara, els textos, i amb en Carles Prat, la música. I jo, com que en Carles Prat vaig tenir-hi una intervenció amb un tema del Mil·lenari de Montserrat, m'agrada molt la música, i vaig dir que sí a l'acte, i que això ho hem de fer. I això serà a l'octubre del 27.
0: Ja tindrem temps de parlar-ne, doncs, i sí, abans han d'arribar moltes coses. Acabem recordant el més immediat, el 27 de novembre, a l'encesa de llums de Nadal a Vic, amb l'estrena de la Nadala Un Dia, de Joaquim Badia. Doncs, de moment ho deixem aquí. Gràcies per haver vingut avui a presentar-nos tot això, i enhorabona, Belén Clemente i Albert Colomer. Fins una altra.
2: Moltes gràcies.

0: Assaig general.
1: Falta un minut per les 7, per tant, acomiadem el programa, com sempre, avançant alguns continguts de demà. Com que és dijous, vindrà la Judit Jordana a fer la seva secció de dansa i demà entrevistarà els codirectors del Festival de l'Iri, són Albert Rodríguez Muñoz i Tina Martí.
2: També rebrem el músic Álvaro Metzger, que ens donarà detalls d'una proposta on acompanya a l'Orga una projecció de cinema mut.
1: Doncs això i més demà, com sempre, a les 6 aquí a Catalunya Música. Fins llavors, salutacions de part d'Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Us esperem demà.

0: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
1: Des del Royal Albert Hall de Londres, Oberon, l'última òpera que va compondre Carl Maria von Weber, estrenada fa 200 anys. Dirigida per Mark Elder al capdavant del Monteverdi Choir i els instruments d'època de l'Orquestre Revolucioner et Romantic.
0: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
2: El vostre odi m'injecta nova vida. La vostra por consolida el meu corriol. Vida de molts posada al tauler de la pau, combatuda, defensada. Ira i por van apostar la partida, quedant-se totes dues amb els diners. Què fer, home de Déu, si hi ha un lladregot que confon la borsa amb la vida? El vostre odi m'ajuda a revelar-me, a veure més clar i a trepitjar més ferm. Mentre visqui, hi haurà nit i hi haurà dia. Podran ferir-me, però no fer-me mal. Podran matar-me, però no morir-me. Mentre visqui la immensa majoria. Blas de Otero. És el seu poema titulat Mentre visqui. És un poema que pertany al llibre que tracta d'Espanya del 1964, d'aquest influent poeta basc. Ell havia nascut l'any 1916 i va ser membre de la generació dels 50, un dels principals representants de la poesia social, o la coneguda com a poesia desarrelada, fruit dels temps durs que li va tocar viure, la Guerra Civil Espanyola i la terrible dictadura franquista. Ell va ser un dur opositor d'aquesta dictadura que va veure néixer, créixer i morir. Una lluita que va ser constant fins al final de la seva vida. I de fons és música de Félix Mendelssohn. És la seva coneguda cançó sense paraules, la número 6 de l'Opus 3, i que interpreta Daniel Barenboim. Què? Preparats? Doncs ens enlairem per aquest inabastable univers musical i poètic, perquè comença el Gran Tour. Benvinguts.

I el següent trajecte, el segon trajecte, han canviat completament de registre. Anem a un lloc estimat, en els records d'un lloc estimat. Perquè aquesta música és les seqüeles emocionals que va patir el compositor Piotr Ilich Txaikovski després del divorci amb la seva dona, Antonina Mulikova. Això passava l'any 1878, i el mateix compositor el que va fer és marxar lluny a una finca que tenia la seva Mecenes. I allà, tot i que va estar tot sol, va ser un moment de respir. I la finca es va convertir en aquell lloc estimat, i allà va escriure aquesta obra. Per això la va titular Record d'un lloc estimat, una suite de tres peces curtes per a violí i piano, que més tard el seu amic Alexandre Glazunov

Doncs era música de Piotrelli Tchaikovsky. Sentíem la meditació andante con moto del seu record d'un lloc estimat, l'opus 42 del compositor rus. I ho sentíem en la versió de l'Orquestra Nacional Russa que dirigia Mikhail Pletnev.

I amb aquesta música ara viatgem al passat. Al passat, però amb els peus en el present. M'explico. És un treball de Jacques Lussier amb el seu trio que porta per títol Bach en el futur. I el que fa és agafar música de Johann Sebastian Bach i fer la seva reinterpretació. En aquest cas és l'Andante del concert número de catàleg 1054. I el resultat va ser aquest.

0: El Gran Tour, un viatge radiofònic molt particular.
1: I som ara a Veneçuela i hem anat amb aquest compositor, Rafael Miguel López, i amb aquesta obra, Así yo te soñé, i que forma part del repertori de música llatinoamericana per aquest instrument, per a guitarra. Un vals, cançó, que la versió més coneguda, l'arranjament en va fer Delirio Díaz, un dels grans guitarristes veneçolans. En aquest cas, qui la interpreta és Elliot Fisk. Així, jo et vaig somiar.

Aquest compositor va ser organista i va obtenir el primer premi d'orgue del Conservatori de París, això mitjans del segle XIX. I aquesta és la seva tercera sinfonia, anomenada Orgue. Ell no li va posar aquest títol, li van posar d'altres, probablement com que era un gran organista també perquè fos com un reclam. De fet, Saint-Saëns era molt popular a Anglaterra com a pianista, director d'orquestra i compositor. I quan va viatjar per primera vegada a Anglaterra, va tocar per la reina Victòria i va ser quan la Filarmònica li va encarregar aquesta tercera sinfonia, que Saint-Saëns va dirigir l'estrena a la ciutat de Londres.

0: Doncs aquesta era música de Camille Saint-Saëns. Era l'Allegro Moderato Presto, de la seva sinfonia número 3 en do menor, anomenada Orga, i que nosaltres sentíem en la versió de l'Orquestra Simfònica de Montreal sota la batuta de Peter Harford.
1: Very nice. Und der Haifisch, der hat Zähne.
0: I és el que té viatjar, fent volar la imaginació. És clar, perquè ara estem en un cabaret berlinès i hem anat amb la singular Hotel Emperor, que el que fa és fer una interpretació de clàssics, de música de cabaret i de compositors com Kurt Weill. I el que fa és barrejar temes emblemàtics amb el seu estil expressiu. I el resultat és aquest. En aquest cas, és un medley de cabaret. De cabaret i d'altres temes, com sentim.
1: Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Oh, show us the way to the next little dollar. Money, money, money, money, money, money, money, money. You may all whistle if you feel like it.

In 1977, Germany. I did. When I go, I'm going like Mech the Knife.

0: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

I el següent destí, Illa dels Oblidats. I fixeu-vos, avui hi ha volgut que hi anem amb una fotografia de l'any 1885 que vaig veure fa uns anys a Weimar amb un aparador d'una casa de fotografies on es veia Franz Liszt que acompanyava al piano a una jove violinista. Ella, la noia, està en posició de tocar i mira fixament i dolçament a la càmera i la fotografia vaig saber més tard que s'havia fet a Weimar l'estiu d'aquell 1885. Aleshores, ell, Franz Liszt, tenia 74 anys i li faltava un any per morir i aquella jove en tenia 21. I estirant, he trobat qui era aquella jove. Es deia Anna Loretta Harness i havia nascut als Estats Units l'any 1864. Si comencem estirant una mica el fil, d'entrada dir-vos que es deia Anna Loretta Harness, tot i que el seu nom artístic va adoptar Arma Senkra. Senkra era el seu cognom a l'enrevés. I Arma, doncs, el va fer servir en lloc de dir-se Anna. Ella havia nascut a la ciutat de Nova York, era de pare alemany i de mare russa. I ella va començar a estudiar el violí amb la seva mare. I aviat les seves aptituds més que òptimes van fer prendre la determinació familiar que calia seguir amb uns estudis més seriosos per la nena. En aquell moment, a mitjans del 19, als Estats Units, encara no s'havien consolidat escoles de música amb prou prestigi per confiar-hi completament l'educació musical. I això va fer que, quan tenia 9 anys, la mare decidís refiar-se d'Europa per encomanar l'educació de la seva filla. A partir d'aquí, va estudiar

a ciutat de Leipzig. Un any més tard, a Brussel·les. I els estudis els completaria a París. Allà marxava a completar la formació al Conservatori. I 6 anys més tard, de tot plegat, acabava els estudis. I rebia el primer premi

Tenia 18 anys i va ser a Londres, amb música d'Henri Vietam, que estem sentint. Aquella nit, els elogis del públic i la crítica li donaven el vistiplau a la seva entrada al món dels virtuosos i els lluats violinistes. A partir d'aleshores, els èxits es van anar succeint. Alemanya encara va aconseguir un èxit més gran i va ser quan, aconsellada pel seu agent, va fer un canvi de cognom perquè sonés més artístic i va triar, com us deia, el mateix cognom, però a l'enrevés. Bé, la primera ciutat on va tocar Alemanya va ser Leipzig. Feia 10 anys que no hi tornava des que havia estudiat al conservatori, però ara es trobava preparada per actuar a la Gewandhaus. Uns mesos més tard, debutava a Berlín amb la Filarmònica i a partir d'aquell moment ja va començar a ser aclamada com una de les grans violinistes d'Europa. I potser us preguntareu, i quan va conèixer a Franz Liszt? Doncs perquè en aquell moment ell vivia a Weimar i ella l'anava a visitar. Després de sentir-la tocar alguna vegada, havia organitzat concerts junts. Liszt estava completament enamorat en el sentit artístic d'aquella jove i va començar a obrir-li les portes en el seu apreciat cercle d'amics. I, a més, formava part dels seus alumnes més prestigiosos. I d'aquesta manera va seguir fent concerts per Àustria, per Hongria, la terra de Liszt, i amb els millors deixebles del mestre. D'Àustria a Rússia, on sabem que fins i tot va conèixer a Tchaikovsky. Era tan gran el prestigi que el 1888, només tenia 24 anys, va ser anomenada virtuosa de música de cambra del Gran Duc i també concertina de l'orquestra de la Cort Ducal de Weimar. Fins que aquell mateix any es va casar. Tenia 24 anys, ella, amb un advocat de Weimar, i va decidir deixar de tocar i retirar-se dels escenaris. Va decidir o la van induir a fer-ho? Això no ho sabem, però el cas és que va estar 12 anys fora de circulació i sense saber res més d'ella, fins que 5 de setembre del 1900, una notícia, una sola notícia, li retornava la popularitat. Va ser bruscament. El seu nom va aparèixer als diaris de mig món. Arma s'havia disparat un tret al cor, a Weimar. La causa exacta, algunes fonts diuen que el seu matrimoni, que havia estat feliç però que patia de trastorns psíquics, era inestable, deien els metges, metges homes, clar. I d'altres fonts deien que el seu home li era infidel. S'havia enamorat d'una actriu i havia decidit abandonar-la. I ella, doncs, va decidir acabar amb aquell turment que li havia provocat la traïció. A més, després de 12 anys apartada dels escenaris i sense tocar, no se sentien prou forces per reprendre la seva carrera. Fos com fos, només tenia, en aquell moment, quan es va treure la vida, 36 anys i molt de talent. Encara per demostrar, i el que havia demostrat. Al cap de pocs anys, la seva mare va caure en la indigència i es va veure obligada a vendre els dos violins de la filla. Tenia un Stradivarius i un Guadagnini del 1750. Aquest va anar a passar al violinista Isaac Stern, aquell que havia guanyat a París. Un violí que portava el nom d'ella, Anna Loretta Harness. En tot cas, aquest va ser l'únic bo que va tenir aquella desaparició, que la seva veu no va emmudir per sempre.

Doncs estàvem sentint música de Franz Liszt. Hem sentit el Quasi Andante de la seva elegia número 2 per a violí i piano. En la versió al violí, Jean-Marc Philippe's Wagjaverdian, al piano Vincent Koch. I abans havíem sentit, mireu, el concert número 1 per a violí d'Henri Vietam, que ella, doncs, quan va fer el seu debut, va escollir aquesta música, el seu debut a Londres, va escollir aquest concert, ho han sentit a la versió de Misha Kaelin, i després han sentit l'Andante, uns fragments també del concert número 2 per a violí i orquestra en mi menor del compositor Félix Mendelssohn.

I avui, com a souvenir, Louis Held. I potser algú es pregunta, i què té a veure això amb la parada d'avui? Doncs té molt a veure, perquè si no hagués estat per ell, probablement avui no haguéssim parlat d'aquesta violinista. Perquè ell va ser el fotògraf que va immortalitzar a Franz Liszt i a la violinista Arma Schenkra. Sí, ell va ser el fotògraf. Era un fotògraf alemany, molt important, especialment relacionat amb Weimar. Havia nascut a Berlín el 1851, va morir a Weimar a l'edat de 76 anys i es va formar com a fotògraf a la ciutat de Berlín. Després obriria el seu primer estudi a prop d'aquesta ciutat i després treballaria a Berlín i s'establiria a Weimar, això a principis de la dècada del 1880. Held va fotografiar moltes personalitats de la cultura de Weimar, entre elles Franz Liszt, artistes, músics, membres de l'aristocràcia. Mireu, el 1888 va ser nomenat fotògraf de la cort del gran duc Karl Alexandre de Saxònia-Weimar-Eisenach. I estava considerat un dels pioners del fotoperiodisme alemany. Més endavant, fixeu-vos, va treballar en un cinema i va obrir un cinema propi a la ciutat de Weimar. Això quan tenia 61 anys. Ell va tenir una relació especialment important amb Liszt. Va fotografiar-lo diverses vegades. Aquesta fotografia que vaig veure a Weimar està catalogada explícitament com una imatge Franz Liszt amb la violinista Arma Schenkra 1885 a la Fundació Clàssics de Weimar. I és especialment interessant perquè no és només un retrat d'ella, és una fotografia d'ella interpretant Liszt, es pot veure que la partitura és de Franz Liszt. I clar, i nosaltres ara, doncs, com a música de fons, que estem sentint? Doncs música de Franz Liszt. És el seu bellíssim andante sostenuto de la seva sonata per a piano en si menor, interpretada per la pianista Yuha Wan. Ja ho veieu, estimats i estimades. I així tanquem el cercle. I mentrestant, doncs, cada dia fem volar la imaginació per aquest inabastable univers musical, poètic i de tota mena. També fotogràfic. En tot cas, qui us ha fet companyia? Victòria Palma, un plaer acompanyar-vos cada tarda durant aquesta hora.

0: El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.
1: Linka. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: La Simfònica Sant Cugat us convida al concert als Germans Claret amb la Simfònica, sota la direcció de Salvador Brotons i amb la participació dels dos músics com a solistes. El divendres 16 d'octubre, al Teatre Auditori Emma Vilarasau. Un concert evocador, colorista i vibrant. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia amb Marta Lanau.

0: Catalunya Música.
1: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè, si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
0: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, què tal? Com anem? Nosaltres estem a punt de marxa, eh? A marxa de dimecres i amb tota la milla concentrada per rebre aquesta dosi musical corresponent. Per això el Capità Esrea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i full de ruta que és com la pasta choux. És lleugera, airejada i lleugerament cruixent per fora, però també tendra i buida per dins. I amb un farcit de textura cremosa, suau, vaja, com unes lioneses de crema amb gust de vainilla o llet, de nata, més fresca, i amb una dolçor també més delicada, i de trufa, intensa i profundament cremosa. Què me'n dieu de les lioneses, tu? Bé, sortirem després de programar quins musicals anirem a veure aquesta temporada perquè el programa realment s'ho val i d'allà saltarem a l'Estadi Olímpic, d'allà marxarem a l'Església de Santa Cristina d'Aro i després cap a Anglaterra, a Bromley, és el Gran Londres, d'allà a Elburg, als Països Baixos, d'allà a Lió, de Lió a Bolonya, de Bolonya a Tirana, Albània, Johannesburg, les Canàries i acabarem al Teatre Olímpia de París. Així és. I la cirereta amb l'Adagio Cantabile, segon moviment de la sonata patètica de Beethoven, l'ha triat la Lourdes, que gaudirà de la dedicatòria com a premi, i la receptora serà una amiga seva, la Montserrat, que avui precisament compleix 80 anys. Un regal ben original. Som-hi?
0: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: I per començar, fem honor a la música i al poder d'enganxar. Quina és aquella que us persegueix? El Pere és aquesta.
3: A mi, la música que he tingut molt dins el cap i que m'acompanya des de l'any 1976, quan jo tenia 17 anys, és Music, de John Miles, que feia...

Aquesta. Va ser el meu primer amor, la música. Quin tamacle. Pere, sí.

0: Mira, la gallina de pil que deia Cruyff, Pere, un vot favorable. Feu-nos arribar, com ha fet ell, la vostra, aquella música que us ha perseguit. I doncs farem barrila, per què no? En nom de la tripulació, mira, ara venia aquell tan-tan, tan-tan, això, escolta'm, thrill, thrill, thrill. Però tenim un problema per davant i l'hem de complir. En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música al comandament tècnic Pol Regàs.
1: Bon vespre i bon viatge.
0: I copilotant Anna Hernández. Anna, et noto l'aire.
2: L'aire de què, a veure?
0: L'aire de cap de setmana, eh?
2: Home, estem a dimecres encara, no fotem. Ets molt optimista, eh?
0: La veritat és que sí.
2: Però és que
0: ve un pont, ve un pont.
2: No, exacte, el dimecres es veu ja d'una altra manera, ve un pont... Ens agrada. Està molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Què volem explicar?
2: El ressò d'ahir és una frase que ens va brindar la doctora Lola Bou, a qui dilluns entrevistàvem, i responia així a la pregunta de si la salut i la música tenen més relació de la que ens pensem.
3: És que jo no crec que pugui haver-hi salut sense la música, Xavier. O sigui, la música és imprescindible, per mi, des del meu punt de vista. I la prova és, com has dit molt bé al començament, no? Que hi ha gran quantitat de metges que estan molt vinculats a la música.
2: La Lola, que ahir va estrenar càrrec com a presidenta de la secció sènior del Col·legi de Metges de Catalunya, i precisament dilluns vam oferir a l'oient una primícia, i és que el Fixa't com sona serà entre les activitats programades per aquesta presidència, amb un programa especial que farem des de l'auditori.
0: I tant, serà cap al març, ja confirmarem.
2: I tindrem ganes de posar cara a moltes veus que tenim, no?, d'oients.
0: I l'anunciat ja us el brindem, la música que cura.
2: Ah, exacte.
0: O sigui que hi ha molts metges en el sector de la música. I això és...
4: El ressò d'ahir. I això... Anna Hernández.
0: I això que ve és la primera misteriosa. Ah, fins aquí podem llegir. 93-048-53-21. Repetim, Pol? Fins aquí podem llegir 93-048-53-21 o bé el 607-470-305 o el fixa't com sona@catmusica.cat.
5: Fixa't com sona, edició clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Mira, ara mateix estem programant quins musicals anirem a veure aquesta temporada i és sorprenent la quantitat d'oferta. Grans muntatges com Mamma Mia, Germans de Sang, Cabaret o l'Òpera dels Tres Rals, petit format com Després de Nosaltres, Un refugi al sol, Lo de Jaume o Busco pis. Per aquesta tardor hi ha musical per a tots els gustos. Deu ser que el gènere viu una revifada? Ens ho preguntem avui, dia 7 d'octubre, quan es compleixen 38 anys des que de Goll a Gom estrenava el Victòria de Barcelona, Maricel. Fixa't com sona.
6: Com un desert d'aigua, no té camins ni

0: Sí, sí, sí, l'himne dels Pirates, Maricel, de Goll Llegom, música d'Albert Guinovart, lletra de Xavier Brodassala, basada en l'obra original Maricel d'Àngel Guimerà, 1888. Tal dia com avui, un 7 d'octubre del 88, al Teatre Victòria de Barcelona s'estrenava aquest fenomen, Maricel. 38 anys després, fent història. Més d'un milió i mig d'espectadors, 1.600 funcions al llarg de 4 dècades, gran èxit i referent d'aquesta companyia que va posar fi a la seva trajectòria l'any passat, però que acaba de portar l'alegria que passa fins a la Xina. 4 funcions al Shanghai Culture Square, i un fet especialment simbòlic, que és el primer musical en català que representa el país. Em pregunto com deu estar vivint aquest moment una de les figures claus de Goll Llegom del teatre musical. Joan Lluís Botzó, benvingut i gràcies per ser aquí.
1: Hola, gràcies, bona nit.
0: Com ho estàs vivint tot plegat?
1: Oh, bé, ha estat una cosa realment inesperada, no? Perquè van venir fa 3 anys unes noies que van dir que eren d'un teatre de Xangai i que volien portar allò a la Xina i vam dir, val, d'acord, sí, ja ens telefonarem, direm allò que dius, ara, això...
0: Tal dia farà un any.
1: Tal dia farà un any. I no, escolta'm, aquestes persones ho han mogut i ho han mogut molt bé, de forma que això ha estat 5 funcions plenes cada dia amb un teatre enorme, de proporcions xineses, diríem, saps? I amb un públic molt àvid, molt atent, molt informat, diríem, no? O sigui que jo no hi he pogut anar, però els actors i la companyia han tornat com dalt d'un núvol.

0: Sí, m'imagino, no?, des de l'escenari veure tota la platea plena de gent oriental, no?, ha de ser un
1: Sí,
0: impacte.
1: clar, i a més molt, això, com molt reactius i molt, i gent esperant-los a la sortida i preguntant per detalls de Maricel i de coses, o sigui, molt informats, saps?
0: I Joan Lluís, quan tornes mentalment el 7 d'octubre del 88, un dia com avui de fa
1: Ostres.
0: 38 anys, què recordes aquell primer dia de Maricel?
1: Home, un nervis i un estat de tensió que realment insuperables. Recordo que la primera funció, al final de tot de la funció, el vaixell es va espatllar i vàrem acabar la funció amb el vaixell embarrancat. Cosa que la gent no, el públic, per sort, com que no sabien com anava, doncs allà vam acabar com vam poder, però l'últim quart d'hora el vaixell no es va moure, saps? I això va ser, bueno, un sotrac al cor, que... I després la reacció del públic va ser estupendíssima, va ser un... allò que notes que l'espectacle ha agradat, que, clar, és el que sempre estàs buscant.
0: I si poguessis tornar aquell 7 d'octubre del 88, abans que s'aixequés el teló de Maricel, què li diries al Joan Lluís Botzo d'aquells instants?
1: Home, li diria, poc tu penses, tonto, que això tindrà tanta durada i tindrà tanta amplitud i tant ressò, perquè també hi ha una cosa, que és que les pel·lícules, els discos i els muntatges de musicals i tal, envelleixen. Això és una cosa que una cosa t'havia agradat moltíssim, després passen 25 anys, una pel·lícula, per
0: I
1: exemple, la
0: tant.
1: tornes a veure i dius, ai, no és el que jo recordava, no?
0: Exacte.
1: Això passa molt sovint, però hi ha coses que no passa. I aleshores això no tinc ni idea de com és que ha sigut així, però amb Maricel això no ha passat, saps? I això és magnífic, o sigui, això és un regal. Jo ho he vist com un regal. I si tingués aquell Joan Lluís, doncs li diria, noi, em sembla que l'heu ensopegat aquesta vegada, estigues content, perquè jo sempre he tingut una tendència a dir, bueno, sí, bueno, però no ho sé, saps?
2: Sóc

0: De Coll de Goma tanca la seva trajectòria, però les seves obres continuen ben vives. Et costa pensar en passat, en la companyia?
1: No, no, no, jo tinc totalment assumit que el trajecte de la companyia s'ha acabat i això a més m'omple de calma i de tranquil·litat. El que passa que ara, amb una petita, no tan petita, iniciativa teatral que hem engegat aquí al lloc on visc amb la meva dona, que es diu Enraona Teatre, estem preparant unes veles s'inflaran. Exactament es dirà així, les veles s'inflaran.
0: Ens adones una primícia?
1: Sí, una primícia totalment. S'estrenarà el 15 de novembre i és un recull de moments musicals i una escena teatral de tots els espectacles que hem fet.
0: Quanta gent en escena?
1: 30 i pico.
0: Molt bé.
1: 30 i pico.
0: I dius que es dirà?
1: Les veles s'inflaran.
0: Molt bé. Doncs, escolta'm, sí. T'ho agraeixo.
1: Sembla que ho haguem preparat, però
0: sí?
1: No ho havíem preparat.
0: No, no, exacte, està totalment providència, sí. Que diríem.
1: Perfecte, i tant, sí. I tant, doncs el títol, les veles s'inflaran.
0: A on es farà?
1: S'estrena Martorell, al Teatre de Martorell, i té una llarga llista d'actuacions per tot Catalunya.
0: Doncs amb el teu permís hi pulgarem aquesta notícia.
1: Home, i tant que sí, jo encantat de la vida, i tant que sí. La companyia es diu Enraona Teatre, que és una iniciativa teatral que en principi destinem a teatre i salut mental, teatre social, però de tant en tant ens permetem fer una mica de festa.
0: Doncs això també és una manera d'estar actiu i de sentir,
1: sí,
0: doncs, un projecte doncs, a punt de néixer, no?
1: Sí, sí, sí, estem molt, molt orgullosos i molt esperançats que, bueno, tenim un material en el que confiem i creiem molt i fem servir el vestuari original i, per tant, jo crec que serà un espectacle amb força atractiu.
0: Si m'ho permets dir, és l'alegria que passa.
1: L'alegria que passa. Això mateix.
0: Mai més ben dit, no?
1: L'alegria que passa, i tant, i tant, i tant.
0: Molt bé. Joel Lluís, abans d'acomiadar-me, no puc evitar recordar que tu vas viure molt intensament aquells anys del procés, eh? Avui,
1: sí.
0: Aquesta decisió constitucional i la que s'espera del Tribunal Suprem amb la possibilitat que Puigdemont pugui tornar, què et passa pel cap?
1: A mi em passa pel cap de com ens han pres el número durant 9 anys. Això, el primer que em passa pel cap és dir, per arribar a aquesta conclusió heu hagut de frenar tot durant 9 anys? Em sembla increïble. Em sembla increïble que ara hagin arribat a la conclusió de, bueno, sí, no, no, està bé, no, no hi ha problema. Doncs sí, han desarticulat tot un moviment i tota una esperança, i això és molt, molt greu.
0: Joan Lluís,
1: sento cap al teu sospir.
0: No, sí, sí, que allò que fa pensar, perquè realment fa pensar la situació.
1: Sí, sí, sí. Bueno, que ara sí, doncs el retorn del Puigdemont, perfecte i tal. Però, clar, el mal que s'ha fet ja està fet, eh? I sí, això ha sigut un desmuntar totes les il·lusions, els somnis i l'esforç de tota una gent i de tot un poble, que Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Que ara diguin, no, bueno, no, no, sí, absolut, absolut, ja està.
0: Les veles s'inflaran, pensem-ho així.
1: Sí, espero, no ho sé, si es tornaran a inflar, a veure, esperem-ho.
0: Les veles s'inflaran, sigui com sigui, el 15 de novembre, segur, eh? En Raona Teatre.
1: El 15 de novembre, a Martorell, arrencarem una nova inflada.
0: Joan Lluís, un plaer de saludar-te. Moltíssimes gràcies i per molts anys.
1: Adéu, gràcies, adéu.

0: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
1: Aquí estem, doncs, programant quins espectacles anirem a veure aquesta temporada sucosa. I d'aquí ens anem a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on està a punt de començar el primer dels quatre grans concerts d'Oques Grasses. El primer havia de ser dilluns, però les pluges de darrera hora van endarrerir aquest comiat dels escenaris. 16 anys després de la seva creació, marxen amb tota la pompa i per la porta gran. Mai cap grup o artista en català havia omplert les 60.000 localitats de l'estadi, i encara menys 4 dies seguits. Prop d'un quart de milió de seguidors, molts dels quals avui taral·lejaran lletres com aquesta. Fixa't com sona.

0: en tinc de tu.
1: Sort de tu, una de les més emotives de la formació osonenca Oques Grasses, del penúltim disc, Fruit del Deliri, i juntament amb La gent que estimo, doncs, dels importants, dels temes més destacats. Oques Grasses és el grup de música en català més popular ara per ara, i les entrades per als 4 concerts a l'Estadi Olímpic van volar en menys de 2 hores.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. Una zona de confort.
1: I us desitgem això, un bon gaudi d'aquests concerts si teniu l'oportunitat d'anar-hi. I nosaltres ara marxarem cap a Santa Cristina d'Aro, a l'església, al peu de les Gavarres, dalt d'un pujol, a la part més alta del municipi. Però abans, quina és la misteriosa? Hi ha algú que li vingui? 93-048-53-21. Tornem a l'escoltar, aquesta misteriosa. O 607-470-305, o fixa't com sona, @catmusica.cat. A l'església de Santa Cristina d'Aro hi heu estat alguna vegada? Temple d'origen medieval, apareix esmentat el 1041 i diumenge a les 6 de la tarda, i sota el títol Diàleg entre la natura i l'amor, recital molt especial en què la natura, els sentiments i l'amor es troben a través del piano d'Olivia Zauch i la veu d'Eleonor Martínez, soprano, guanyadora, entre d'altres, del Premi a la millor cantant catalana en el 63è concurs Tenor Vinyes. Fixa't com sona acompanyada de la també soprano Giulia Volcato.

0: Domine Deus Rex Celestis de la Gran Missa en do menor de Mozart amb la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert de Nación, direcció de Jordi Savall, i les veus de Júlia Volcato i Eleonor Martínez, que destaca per aquesta lluminositat, flexibilitat, expressivitat i amb una gran capacitat per transmetre emoció. Eleonor Martínez i quatre solistes més, per cert, obren demà dijous el cicle de cambra de l'Auditori de Girona, d'on és artista resident.
1: Fixa't com sona, perquè els clàssics no passen de moda. I els oients, tampoc.
0: Felicitem aquests oients que, fora d'antena, és a dir, de manera, diguem, anònima, endevinen la peça, però serà vàlida per aquell que l'encerti via el telèfon. Aquesta. 93, no me l'he pres encara. 930485321 607470305. Què hi ha de premi? Demanen una dedicatòria. Sí, una dedicatòria. Recordeu els discos dedicats? Doncs això, per tancar el programa, com a cirereta del pastís, a una persona a qui la podem sorprendre, si, doncs, per exemple, no se li diu, o si voleu, doncs li diem i els posem totes dues, o pot ser en memòria, un homenatge a algú que ja no hi és. Què tal, Pol, si obrim la segona?
2: Oh, no!
0: Aquesta és la segona misteriosa. Tornem-hi?
2: Oh, no!
0: Són dos quarts, Ens ha passat ràpid aquesta estona. I nosaltres què fem ara? Doncs ens n'anem de Santa Cristina d'Aro a Bromley, al Gran Londres, comtat de Kent. David Bowie es veu que s'hi va mudar de ben petit, on més endavant s'enamoraria d'una companya d'institut i es barallaria amb un amic seu per ella. D'aquí la lesió que li va provocar anisocòrdia, ho dic malament, anisocòria, és a dir, una pupil·la esquerra permanentment dilatada. Això feia que l'ull semblés d'un altre color. Però no és de Bowie qui escoltarem música, sinó d'un prolífic compositor i músic britànic nascut aquí i que acaba de morir als 76 anys. Ha compost bandes sonores com Gandhi, Atrapat en el temps, El rei pescador, Tens un e-mail. Fixa't com sonen aquestes tres galetes cruix, cruix.

0: Aquest és el nostre petit homenatge a Mr. George Fenton, amb tres temes. Dos de la banda sonora, tens un email de Nora Ephron del 98, If Only I Good Night, Dear Void, i de la Ever After, de la història de Cinderella, una relectura del conte de la Ventafox, amb Drew Barrymore i Angelica Houston, i també aquest últim de Proposal. Un músic britànic prolífic, cinc cops nominat als Oscars per les seves bandes sonores i amb diversos premis com el BAFTA i l'Emmy, i comandant de l'Ordre de l'Imperi Britànic pels seus serveis a la música, ens va deixar aquest dilluns de manera sobtada als 76 anys.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Un brindis al so.
0: Mariona, benvinguda.
2: Hola, gràcies. Però jo, des dels 6 o 7 anys, canto en una coral de Sant Feliu de Llobregat i, bueno, i també toco piano i m'agrada molt la música.
0: M'estic emocionant, Mariona, m'estic emocionant amb això que expliques. No tindries pas la mare per aquí al costat?
2: Sí, sí.
3: Sí, jo també estic molt emocionada, la veritat.
0: Que bé, que bé.
3: Sí, jo també canto amb una coral, però no juntes, sí, sí.
0: Ah, no juntes, sí, doncs.
3: Una coral. No, no, no, ella amb una coral infantil i jo amb una altra.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
0: Aquí estem, a 2:15 a Brownlee, a Anglaterra, en el Gran Londres, i marxarem als Països Baixos. Anirem a Elburg, una ciutat medieval i ben conservada, però no és original, sinó una rèplica. Però abans, la misteriosa U. La misteriosa U, una melodia molt suau, 93-048-53-21, i la 2. Aquesta també, que bé, que passen. Però abans, atenció, perquè ve una altra galeta de consideració. Elburg, ciutat medieval i ben conservada, però no és original aquesta ciutat, sinó una rèplica, perquè es veu que a finals del segle XIV, per les constants inundacions que patia, la ciutat doncs, la van traslladar completament doncs, cap a l'interior. Imagina't, doncs, ja que el mar s'acosta, la traurem a la ciutat. El dissenyador de la nova urbs va planificar una quadrícula rigorosa, sorprenent, poc habitual a l'edat mitjana, perdent l'accés directe al mar, però no el seu port, que connecta amb llacs interiors. Elburg és seu del Netherlands Bach Collegium, conjunt vocal i instrumental de referència. Aquesta és sensacional. I si cantés, un servidor, si cantés, m'encantaria poder fer això que ve ara. Oh, oh, oh.

0: Divina, mai més ben dit, mit unser mag is nix getan. Amb el nostre poder no podem fer res. Segon moviment de la cantata 80, Ein feste Burg is unser Gott. El nostre Déu és un castell fort, amb la Netherlands Bach Collegium, conjunt vocal i instrumental, que va convertir la regió d'Elburg, aquí als Països Baixos, en l'epicentre d'un dels projectes discogràfics més ambiciosos, com és l'obra vocal completa de Bach, unes 200 cantates. Molts enregistraments es van fer a la gran església gòtica d'Elburg, la Saint Nicholas Kirk, temple que destaca per una ressonància i claredat acústica excepcionals.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Aquí estem, als Països Baixos. Marxarem cap a Lió, però abans enviem una salutació a la gent que està en aquests instants circulant a qualsevol punt de la xarxa viària. I això, l'agraïment de triar Catalunya Música, perquè la música sempre és un gran aliat. I en aquesta sintonia també ens agrada veure fins a quin punt ens endevinen aquesta melodia. El 93-048-53-21 i el 607-470-305. Una banda i a l'altra, o bé pel fixa't com sona, @catmusica.cat. I la segona misteriosa d'avui és aquesta. Unes peces que arriben ben endins. I nosaltres, com dèiem, dels Països

baixos marxarem a Lió, França, on els senyors Louis i August Lumière van patentar el cinematògraf. Van rodar la considerada primera pel·lícula de la història del cinema,

Ben sabut és que la música amanseix les feres, també aquella que portem a dins. De les consolacions, la número 3, en re bemoll major, de Franz Liszt, escrit en un moment de maduresa personal i transició, inspirat en els poemes Consolacions de Charles Augustin.

0: Stens and Bev, amb clara influència dels nocturns de Chopin. Al piano, el lionès Jean-Yves Thibaudet, reconegut internacionalment. Segons entesos, fa que el piano canti gràcilment. Va començar a tocar als 5 anys, primer concert públic als 7, i és conegut per revolucionar l'estricte codi de vestimenta de la clàssica. A partir del 2002, Thibaudet va passar a vestir de forma exclusiva els dissenys creats per la llegendària reina del punk i l'alta costura Dame Vivienne Westwood, vestit a mida de tall impecable, però amb tocs avantguardistes.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: Aquí farem unes lioneses, això ho sap tothom i és profecia. Que bé que passen unes lioneses, però abans diguem que estem a 10 minuts de les 9 i que ens truca el Pere de Piera per endevinar aquesta número 1. Un goig saludar, Pere, benvingut.
2: Hola, gràcies, ben trobat, Xavier.
0: Què fa Pere de Piera a aquesta hora escoltant el programa? Mentrestant, què fa?
2: Què faig, mentrestant?
0: Sí.
2: Doncs res, em dedico exclusivament al teu programa.
0: Ah, molt bé.
2: Aquesta hora.
0: Màxima atenció, sí, que es diu, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Que bé, que
2: màxima
0: bé.
2: Atenció.
0: Doncs t'ho agraeixo.
2: Em teniu ben enganxat, sí, sí.
0: Genial. Ens farà molta il·lusió que ens diguis a veure a quina peça fa referència aquest o...
2: Mira... Jo m'ha vingut a la memòria que pot ser de l'òpera del Giacomo Puccini, Madame Butterfly.
0: I el tema es
2: i
0: diu...
2: I el títol em sembla que és Un bel di vedremo.
0: Molt bé! Que bé, que bé! Un bel di vedremo. Sí, sí.
2: Sí, sí. Gran peça, gran peça.
0: Oh, i tant, oh, i tant.
2: Jo no és que sigui massa aficionat a l'òpera, però últimament algun programa que ha fet el Ramon Gené per la televisió,
0: sí,
2: alguna cosa m'ha quedat. Alguna cosa m'ha quedat.
0: Està molt bé. Pere, doncs acabes de guanyar una dedicatòria i ja ens diràs aquí. I no sé si voldries dir alguna cosa més.
2: Bueno, doncs fer un petit esment doncs, a la intervenció que ha tingut el Joan Lluís Boig de Calcacona.
0: Sí.
2: Que m'ha fet gràcia perquè m'ha recordat doncs un programa que ell feia la veu a nou, que deia Gent del món que l'han refet.
0: No t'hem entès gaire bé, torna-ho a dir.
2: Dic que... Em sento que molt fort, jo aquí, jo quasi no... Pare.
0: Tenim una mala comunicació.
2: No va bé, això.
0: Sí que no et sentim. Hola. Molt bé. Has dit com era el programa que feia, dius?
2: Sí, tenia la veu en off el Joan Lluís Bozzo amb el reportatge programa Gent del món, que feien viatges.
0: Ah, molt bé, ara sí que et sentim. Gent del món. I t'ha vingut a la ment.
2: En aquest programa hi va sortir uns veïns nostres, un programa que van fer un d'allò, pel Mart. Ara ja semblant.
0: No passa res, això ens passa a més a mesura que ens fem grans, cada vegada més. Dic, què hi fas aquí ara a la nevera? No? I ben bé que no saps per què hi has anat. Molt bé.
2: Exacte. És que ja comencem a tenir una edat, Xavier.
0: Sí, sí, sí. Pere, molt content, ja espero escoltar amb la dedicatòria. Una abraçada gran.
2: Vinga, una que abraçada.
0: Bé, que vagi bé. Què faria la ràdio sense la interacció amb els oients? Per cert, si endevinéssiu, a qui li dedicaríeu? Teniu pensat? No, vull pensar-ho, això. Imagina't, podries alegrar sense adonar-te en algú que fa temps que no sap res de tu. T'imagines que el truquessin de Catalunya Música? Queda una peça per endevinar. És aquesta. Aquesta també m'agrada tant. Bé, nosaltres deixarem Lió i marxarem a Bolonya, capital de la bonica i rica regió de l'Emília-Romanya. Bolonya és coneguda amb tres sobrenoms: la Grassa, per la gastronomia, la Dotta, per la universitat, i la Rossa, pel color dels sostres de la teula, no? Bolonya és la ciutat amb més porxos del món, gairebé 40 quilòmetres de porxades continuades, i una curiositat: a Bologna ningú demana macarroni a la bolognesa. Això no va allà, no vagis amb...

Això perquè diran, ma, què cosa, no? Ni existeix. És una invenció de fora. La recepta tradicional local es diu ragú i se sol servir amb tagliatelle de pasta fresca o com a farcit de lasanya. Bologna bressol el 1879 del primer compositor en fer servir un gramòfon en una sala de concerts. Fixa't com sona.

0: Què me'n dieu de la italiana, aquesta obertura de la tercera suite de les Antiche Danze et Arie per Liuto, aires i danses antigues per llaüt, amb la Filarmònica de la Scala de 1931 i Dottorino Respighi, un dels compositors més singulars i refinats de la música italiana del segle XX. Mentre la majoria dels seus compatriotes es dedicaven gairebé en exclusiva a l'òpera, ell va triar la música sinfònica. A l'obra Ippini di Roma va incloure l'ús d'un gramòfon per reproduir el cant real d'un rossinyol durant el primer moviment, inèdit. Respighi es va casar el 1919 amb Elsa Oliveri San Giacomo, una de les seves alumnes de composició, cantant i pianista, i va ser ella qui va contemplar l'orquestració de l'òpera Lucrezia quan Respighi va morir el 36 a Roma, tan sols 56 anys, i per una endocarditis. Elsa va viure fins als 101 anys, entregant la seva vida a promoure i difondre el llegat del seu marit.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Com uns espaguetis a la bolognesa, eh? Que tenen. Hi ha moments en què són insuperables. Si són ben fets, són insuperables. En aquest cas, s'hauria de dir el ragú, eh? Però és que també s'ha arrelat molt això dels espaguetis.

espaguetis, a la bolognesa. I hem començat per les lioneses i ara potser hem quedat una mica tips de lioneses, no? El que farem és marxar cap a l'Adriàtic, deixarem Bolonya, travessarem l'Adriàtic i anirem als Balcans. Anem a Tirana, capital d'Albània. Hi heu estat? Què tal? Hi vau estar en els anys de foscor soviètica? Allò es veu que va ser impactant, eh? Per cert, parlant d'actualitat, he vist que ha mort la senyora Mari Carmen, la dona que va encendre la lluita contra els desnonaments a nivell espanyol. Ha mort als 87 anys el Gregorio Marañón, segons ha confirmat el sindicat d'inquilines. Doncs això que dèiem, ens anirem cap allà, però queda aquesta segona misteriosa. Oh, no. És que només de sentir-la... Doncs va... Anirem a Albània. Als 90 era una ciutat grisa i depriment, llegat, com dèiem, de l'època soviètica. Al 2000, l'actual primer ministre, el senyor Edi Rama, aleshores alcalde, va incentivar amb un rentat integral amb el mínim pressupost, no? Allò de dir, escolta'm, com era allò? Barcelona neta, no? O com ho deien, Barcelona... no me sortirà, Barcelona neta, en fi, amb allò dels Jocs Olímpics, no? Es va generar un impuls per netejar-li la cara. I ell va aconseguir a l'alcalde que s'impulsessin façanes acolorides vivament, dissenys artístics, en fi, que va canviar l'estètica de la ciutat, va revitalitzar l'orgull ciutadà i com són les coses, es veu que va reduir la criminalitat. Potser allò tan net, saps? Albània té una de les ràtios de cafeteries per habitant més altes del món. Supera fins i tot les ciutats d'Itàlia. Prendre cafè es veu que és un ritual, com bé deu saber, aquesta soprano nascuda aquí i que amb 14 anys es va prometre que no moriria sense cantar davant d'un públic l'obra de Verdi. En aquest cas no és de Verdi, però fixa't com sona.

0: No cansa. Un bon dia, veurem. Un bel di vedremo, Madame Butterfly, 1904, Puccini, i la veu d'Hermonella Jaho, amb l'orquestra de la Comunitat Valenciana. Es veu que amb 14 anys Jaho va anar a veure la Traviata de Verdi i va quedar tan fascinada que es va prometre no morir sense arribar a cantar aquella obra. I va superar les pròpies expectatives, perquè ha interpretat la protagonista Violeta Valeri en més de 300 ocasions als teatres més importants del planeta. Però la cosa, com podem imaginar, no va ser fàcil en aquella grisor i llegat comunista. Gràcies a guanyar un concurs de cant, va poder emigrar a Itàlia de ben jove per estudiar a la prestigiosa Accademia Nazionale di Canto Sicilia, però sense ni un ral, allò, però ben pelada. I va substituir fent de mainadera de nens i avis mentre es formava. Reconeix que va arribar a passar gana.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Aquest programa et fa venir ganes de viatjar. Jo, escolta'm, ara m'aniria a Tirana, a Albània. Però és que també m'aniria a Johannesburg, que és on anirem ara, a la capital. Però abans ens endevinaran aquesta. No. I crec que serà la Isabel de Barcelona. Isabel, benvinguda.
2: Hola, Javier, soc de Sant Andreu, Isabel de Sant Andreu.
0: De Sant Andreu, és veritat, et recordo dels ignorants.
2: Sí, tant, tant i tant.
0: I tant, ben tornada, Isabel.
2: Bueno, estic sempre escoltant-vos, eh? Sempre escolto tot el programa, que m'agrada molt. I, bueno, m'ha fet il·lusió que m'han dit que sí, que l'he endevinat.
0: Bueno, ara sentirem com ho dius, això. Tornem a escoltar unes notes.
2: Sí.
0: Com es diu aquest tema?
2: El pescador de perles.
0: Sí, sí. Molt bé. Qui t'havia de dir que a les 9 i 7 minuts endevinaries i guanyaries un premi?
2: Em fa molta il·lusió, mira, per parlar amb tu i endevinar la cançó, escolta.
0: Sí, és, de fet, és una versió que ja us la presentarem, és Encore, basada en Je crois entendre Encore de l'òpera Els pescadors de perles de Bizet. I,
2: sí.
0: I escolta'm, acabes de guanyar una dedicatòria, Isabel.
2: Gràcies.
0: Ja ens diràs com ho embolicarem, tot això, d'acord?
2: Bueno, ja en parlarem, no?
0: Molt bé. Vols dir alguna cosa més?
2: No, bueno, que ja et vaig explicar una vegada que canto amb un coro de sarsuela.
0: Ah, sí, ara que ho dius, sí, sí.
2: Sí, amb un coro de gent gran, eh? Més sí. De 65 anys.
0: Sí.
2: Se'n diu... Espera't... teatre? No. Escenes líriques de sarsuela.
0: Oh, és un títol
2: molt... I fem
0: molt...
2: a l'Escola de Música de Sant Andreu. I, bueno... Allà estem.
0: Doncs necessiteu alguna cosa, ara que hi ets posada, una mica d'esponsors, algú que ajudi.
2: No, mira, només que se sàpiga que cantem sarsuela i que de tant en tant em poseu alguna en aquí el programa.
0: Oh, i tant, que em posarem... Mira, et recomano que la dedicatòria vagi per aquí, tries tu el tema i pensa a qui li etzibes.
2: Vale,
0: d'acord.
2: Molt bé.
0: Molt bé, Isabel, m'ha agradat molt. T'envio una abraçada i ara no pengis.
2: Gràcies.
0: I records a Sant Andreu del Palomar.
2: Gràcies.
0: Molt bé.

Atenció, que ara vindrà aquesta galeta, que l'escoltarem sencera, i l'escoltarem des de Johannesburg. I anem, la capital de Sud-àfrica. Originalment era una sabana àrida i sense gaire arbres, i avui està considerada una de les ciutats més verdes del planeta. Durant l'època de l'explotació de les mines es van plantar milions d'arbres per proveir de fusta les galeries subterrànies i també per condicionar la ciutat. I va ser l'or extret de les profunditats de Johannesburg, la font dels famosos Krugerrands. És veritat, jo recordo el pare si els parlava dels Krugerrands. És una paraula, Krugerrand. T'omples, t'omples tot. I una de les monedes d'inversió en or més utilitzades del món. Entre els oients, algú té un Krugerrand a casa? Que no ho digui. Això ho deu saber molt bé Míriam Stockey, nascuda aquí fa 64 anys. Fixa't com sona.

0: Què me'n dieu? Aquí si escau allò de todos queremos más. Quina preciositat.
1: Fixa't com són.
0: Aquest ricordo, una versió en italià de la famosa ària Je crois entendre en cor de l'òpera Els pescadors de perles, 1863, de Georges Bizet, amb el tenor italià Alessandro Safina i Miriam Stockley, cantant nascuda a Johannesburg. Amb 12 anys gravava el seu primer disc amb èxit a Sud-àfrica i es traslladaria a Anglaterra per saltar a la fama internacional. Un exemple d'això que diem és aquest tema del disc Eternal.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
0: I mira, de Johannesburg ens n'anirem cap al Teatre Olímpia. Tal com sona, anem al número 28 del Boulevard de les Caputxines de París. Allà tancarem l'edició. Aquesta sala històrica fundada el 1893 amb grans noms de la música. Heu estat a l'Olímpia de París alguna vegada? Allà hi van actuar els Beatles, més de 40 vegades. Això també Edith Piaf, que va evitar que el teatre tanqués per problemes financers. Piaf, amiga del director de la sala, va accedir a fer-hi un concert, tot i estar ja malalta. I allà va estrenar aquell famós non, dan, dan, dan, trin, trin, trin, la van endevinar. I 60 anys més tard, l'Olímpia continua viu, bellugadís i acollint grans noms d'abast internacional. Sabeu qui serà d'aquí uns dies? Ella.

0: L'audiments de l'Olimpia en el seu moment, Me n'aniré de casa, Maria del Mar Bonet, el primer àlbum d'estudi de l'artista mallorquina, homònim, als 70 i 50 anys després, Bonet ha reeditat l'emblemàtic disc Olimpia, gravat el 1975 al Teatre Parisenc i on celebrarà amb una nova actuació aquest diumenge aquestes noces d'or, no? 11 d'octubre, exactament a les 7 hores, acompanyada dels seus músics, amb el suport del Govern de la Generalitat, de l'Institut Ramon Llull, Bonet representarà una selecció de les cançons més emblemàtiques que va interpretar aquell 25 de juny del 75. Temes com Què volen aquesta gent, que, per cert, el 75 no va poder incloure per la censura que patien cançons d'aquest tipus. Del concert també en sortirà un nou disc. I des d'aquí felicitem a la Maria del Mar i a tota la seva gent pel que representa. I ens agrada saludar ara un oient que vol felicitar la transmissió de Catalunya Música amb Xavier Montagut al capdavant des del Teatre del Liceu ahir, en aquesta estona. Anna de Mataró, benvinguda.
1: Hola, hola, mira, volia trucar amb la Madame Butterfly, però no hi ha sigut a temps, perquè he arribat una mica just a casa. Però pensa que felicito Catalunya Música, felicito, perquè vam fer una retransmissió de la ida, bueno, ha sigut una meravella. Ha sigut la felicitat d'aquest mes. No diria ja em vull morir, no, perquè no em vull morir, però pensa que sentint-la vaig disfrutar molt. I us felicito perquè va ser una meravella. Una meravella.
0: Doncs escolta'm, jo crec que aquí darrere s'hi escau el vals de l'amor, de Edith Piaf.
1: Sí, també. També m'agrada, ja l'escoltaré també. M'agrada molt, Xavier.
0: Anna, una abraçada ben gran i dos petons.
1: Igualment. Us escolto. Adéu.
2: La cirereta del pastís.

0: l'amour.
1: Ja que som aquí a París, doncs sortirem a fer una plat de fruits de mer. Que bé que passen, eh? Què ha dit? Què ha dit? Doncs una plata de fruits del mar, no? Amb les coquillages, aquell coquillage i tot allò, les uitres, eh? Les mules. Bé, per cert, la Lourdes, oient que va encertar la vals de l'amor de Edith Piaf, font d'inspiració per la banda sonora de la Ventafox, doncs té un premi i el vol gaudir avui. I aquesta cirereta serà per la Montserrat, una amiga que avui fa 80 anys. Lourdes, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Explica'ns coses d'aquesta amiga.
2: Doncs mira, és una amiga de fa molts anys que li agrada moltíssim la música i que de petit havia estudiat piano, no l'ha acabat de deixar mai del tot, però bueno, s'ha dedicat les miques que ha pogut i ara doncs encara vol treure algunes peces i diu que no se'n surt gaire. Dic, ja m'agradaria a mi tocar-lo tan bé com ho fas tu.
1: I quin és el missatge que li voldries enviar?
2: Doncs mira, li he fet un escrit que diu: Montserrat, avui fas anys, són 8 dècades de 1000 vivències de tota mena i entre elles la música sempre hi ha estat present, com una bona amiga que t'ha acompanyat en molts moments. Desitjo que puguis celebrar molts anys més acompanyada dels sers més estimats i que t'estimem, i també d'aquesta amiga immaterial que tantes emocions provoca, guareix, inspira, que dona pau i alegria per molts anys. Ara se m'ha emocionat.
1: Tu diràs, que me la podries passar i la saludaré, que sé que la tens aquí al costat.
2: Sí, ara te la passo, un moment que et saludarà.
3: Hola.
1: Montserrat, per molts anys.
3: És una sorpresa, no sé. M'he emocionat molt.
1: S'ha emocionat. Com es troba? Com està?
3: Bé, jo estic molt bé. Físicament estic molt bé. El que passa que, clar, he passat per una pèrdua d'una filla, saps? I llavors, doncs, això m'ha trasbalsat molt i em costa una mica. No, ara estic tirant endavant. Bueno, mira, la música m'ha ajudat molt i els amics també, saps?
1: Clar. De quina manera us ajuda?
3: De quina manera? Doncs mira, la música, vaig a l'Escola de Música de Cartells, que és una preciositat, i fem cant coral i piano, i fem... Bueno, a més també hi van els meus mets i cantem moltes coses junts. I els amics, bueno, són gent que han sigut sempre al meu costat i els hi agraeixo molt, saps?
1: I Montserrat, què representa per tu la Lourdes?
3: Ah, la Lourdes... És una història molt llarga. Hem sigut sempre amigues. Després es va casar amb un veí meu, que nosaltres vivim en una casa de pagès. I sempre, bueno, sempre hem estat molt juntes. I bueno, la música ens diem cada vegada que hi ha música a la tele o a la ràdio, ens ho passem. Ara fan això, oi, t'escolta-ho. I és una manera d'estar acompanyat, perquè...
1: Montserrat,
3: i clar, digues.
1: Montserrat, tinc entès que vos heu treballat de mestra infantil i que una vegada jubilada heu tornat a classes de piano i de violí.
3: Sí. Jo he fet uns 40 anys de mestra. Primer a Manresa, vam començar una escola catalana a Manresa, i després em vaig passar a la pública i he estat 30 anys a Cartells, que per mi ha sigut una satisfacció molt, molt gran. I llavors, quan em vaig jubilar, vaig pensar, i ara els trobava a faltar els nens, molt. I llavors va ser quan em vaig tornar a matricular de música a Cartells.
1: I també heu
3: cantat... I vaig fer piano amb el Martell, que és una persona estupenda.
1: I també heu cantat a la Coral Esbèrtia de Manresa molts anys.
3: Ah, sí. Sí, que per cert, aquests dies, és un dia, uns dies que em de record, perquè l'Imma Serra va estar 40 anys dirigint l'Esbèrtia i abans d'ahir es va morir. I sí, jo havia cantat a l'Esbèrtia, llavors per problemes d'anar amunt i avall estic a la coral de Cartells.
1: Sap quina música li dedicarà Montserrat, la Lourdes, a vostè?
3: No.
1: Li vol dedicar l'Adagio Cantabile, de la sonata patètica de Beethoven.
3: Oh! Bueno, mira, aquesta també té tota una història, perquè totes dues tenim la partitura i jo m'hi he trencat les banyes i no em surt, no hi ha manera. I la Lourdes li surt. I llavors, sí, bueno, és una història molt llarga. Em va passar la partitura a la Lourdes i llavors jo la vaig perdre, la vam tornar a buscar i fa 3 o 4 anys que

0: Comencem amb aquesta sonata, que és una de les que més m'agraden més a mi.
1: Doncs amb ella, amb aquesta sonata, ens acomiadarem del programa d'avui i no sé si voldríeu aprofitar, Montserrat, per dir alguna cosa a la gent que ens escolta.
0: No, més que res, que la música i els amics ajuden molt. I que quan tens baixes de la vida, doncs quan tens sotracs, a mi la música sempre m'ha ajudat molt, molt, molt, molt. I és una manera d'enfocar-ho tot, de centrar-te la música dintre, com els amics, no? Bé, els amics i la família, però quan tens una conversa, quan et fas una abraçada, et veus capaç de superar totes les coses de la vida, saps? Doncs una abraçada per tots. Bueno, jo m'he quedat molt parada perquè no sabia res.
1: No, però està quedant molt bé. I si ara, Montserrat, em passeu la Lourdes, brodarem el tema.
0: Val. Altra vegada una abraçada i enhorabona del programa que feu, eh?
1: Igualment, Montserrat, per molts anys.
0: Va.
2: Hola.
1: Lourdes, m'agradaria sentir la teva veu com a comiat presentant aquesta patètica. Què voldries dir a l'audiència?
2: Bueno, que pot semblar, segons com, que el títol és així, clar, patètica, dius, mare meva, serà molt trist això. Pot ser que amb algú li doni tristesa, però a mi em dona molta, molta harmonia, molta, molta tranquil·litat i bueno, que tothom la pugui disfrutar igual com la disfrutem nosaltres.
1: Lourdes i Montserrat, moltíssimes gràcies a totes dues i per molts anys d'amistat.
2: Moltes gràcies, moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: I, estimada audiència, demà us esperem a partir de les 8. Gràcies per triar aquesta emissora i que tingueu un bon dijous.

0: Fins aquí, música sense paraules.
1: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
2: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
3: Potser no és un dels compositors més cèlebres de la història, però va ser un grandiós sinfonista i l'Albert i el Pedro t'ho volen demostrar. Aquesta setmana, les sinfonies de Jan Sibelius.
4: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
1: Hola, bona nit. Una nova publicació discogràfica de James Brandon Lewis en quartet, Omni, ens permet avui tornar a la música d'aquesta banda que el saxofonista lidera des del 2020. James Brandon Lewis l'ha nodrit de les experiències amb altres projectes que treballen en paral·lel, com ara el seu trio, la banda fusió, Mesthetics o els treballs de recerca que segueix fent al voltant de la història afroamericana. Des de l'escena més innovadora de la ciutat de Nova York, Brandon Lewis reuneix el pianista cubà Aruan Ortiz i els nord-americans Brett Jones, el baix i Chad Taylor a la bateria per crear aquest so cohesionat impecable del seu quartet.

Doncs omnipotent és la introducció en solitari de James Brandon Lewis al sermó, el tema que enceta aquest nou treball, aquesta nova publicació del quartet del saxofonista. És el sisè àlbum de la banda, que l'última dècada ha format part del concepte que Brandon Lewis defineix com a música molecular sistemàtica, la seva visió particular del dodecafonisme que basa en conceptes de la biologia. A les 12 notes de les seves escales moleculars, Brandon Lewis hi afegeix aquesta vegada, a més, un component espiritual, convertint els temes de l'àlbum en petites pregàries dialogades de manera col·lectiva amb el seu quartet.

Spirit of Living és el títol d'aquesta composició de James Brandon Lewis, un altre dels temes del recull Omni, portant la seva experimentació musical fins a l'espiritualitat, fent analogia de les parts d'aquest nou àlbum amb les dels serveis religiosos en els quals va créixer i es va formar, perquè el seu pare era pastor baptista. Aquest esperit s'integra a la filosofia musical de la banda, la música molecular sistemàtica i les analogies que Brandon Lewis troba entre els sistemes moleculars de l'ADN i les partícules musicals que combinen ell i el seu quartet per crear de manera lliure i diferent cada vegada que toquen les seves composicions. Urban Ortiz al piano, Brett Jones al contrabaix, Chad Taylor a la bateria.

Abstraction is Deliverance és el tema que posava nom al cinquè àlbum del quartet del saxofonista James Brandon Lewis. El van publicar l'any passat, el 2025, i era un recull de balades profundes i intenses amb oscil·lacions sonores i dinàmiques com les que proposen en aquesta versió d'un original de Mel Waldron, Left Alone.

Left Alone amb James Brandon Lewis i el seu quartet visitant el repertori del pianista Mal Waldron. Coleman Hawkins, John Coltrane, Sonny Rollinson, alguns dels referents

James Brandon Lewis i la música amb la qual presentava el seu quartet, l'àlbum Molecular del 2020, àlbum de debut d'aquesta banda, que el músic relaciona amb la idea del sistema molecular, que trasllada metafòricament elements de l'organització de les estructures biològiques a l'organització musical que crea en quartet amb Baruan Ortiz, Brett Jones i Chad Taylor. Coincidint amb la publicació d'un nou capítol d'aquesta música molecular del quartet, el treball Omni, James Brandon Lewis també ha presentat aquest 2026 les composicions These Are Soulful Days, posant les seves teories musicals en pràctica al costat del quartet de corda polonès Lutosławski.

Tercer moviment d'aquesta suite de cants espirituals de la tradició afroamericana transformats per James Brandon Lewis en col·laboració amb el quartet de corda polonès Lutoslavski. La suite que es diu These Are Soulful Days, un àlbum que ha dedicat a la memòria i record d'una de les veus més expressives de tots els temps, la de Mahalia Jackson. James Brandon Lewis l'homenatge en solitari tocant aquesta espiritual Take Me to the Water. És el que tanca la sessió d'avui. Tornem demà. Bona nit.

0: Hem sentit la improvisació número 15 de Francis Poulenc, titulada Homenatge a Edith Piaf, tal com l'interpretava el pianista Jordi Camell.
1: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
2: Des del Royal Albert Hall de Londres, Oberon, l'última òpera que va compondre Carl Maria von Weber, estrenada fa 200 anys. Dirigida per Mark Elder al capdavant del Monteverdi Choir i els instruments d'època de l'Orquestre Revolucionaire et Romantique.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
1: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
0: I aquesta setmana...

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Sentim ara el quintet de corda en fa major, opus 39 número 2, de Luigi Boccherini, tal com l'interpreten Anner Bylsma, violoncel, i el quartet Boccherini.

0: Anner Bilsma, violoncel i el quartet Boccherini ens han interpretat el quintet de corda en fa major, opus 39, número 2, de Luigi Boccherini.
1: Catalunya Música.

La pel·lícula Wild is the Wind, estrenada l'any 1957, és de George Cukor. Els papers principals els van fer Anna Magnani i Anthony Quinn, i la música la va posar Dimitri Tiomkin.

Dimitri Thiom, quin és l'autor d'aquest tema de la banda sonora de Wild is the Wind? La lletra de la cançó és de Ned Washington. És una pel·lícula de George Cukor estrenada l'any 1957. Sentíem Whitney Clare Kaufman, veu, i l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció de Richard Kaufman.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir la suite número 3, opus 55, de Piotr Ilich Tchaikovsky, en la versió de l'Orquestra Simfònica de l'antiga Unió Soviètica, dirigida per Yevgeny Sviatlanov.

0: Hem sentit la suite número 3 en sol major, opus 55, de Piotr Ilich Tchaikovsky, en la versió de l'Orquestra Simfònica de l'antiga Unió Soviètica, dirigida per Yevgeny Sviatlanov.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el quartet de corda número 13 en si bemoll major, opus 130 de Ludwig van Beethoven. Ens acompanya el quartet Artemis.

0: S'acaba aquí el quartet de corda número 13 en si bemoll major, opus 130 de Ludwig van Beethoven, que hem sentit en la versió del quartet Artemis.
1: Nocturn.
2: La nostra selecció continua amb la serenata número 2 en la major, opus 16 de Johannes Brahms, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.